0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7

Bon dia, són les 10. L'aigua de Marrexac ja és apta pel consum. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha aixecat les restriccions sobre el consum de l'aigua de boca a la xarxa de Tordera després que les últimes tres analítiques setmanals hagin confirmat que els valors de PFAS es troben per sota del llindar màxim permès. Aquesta mesura posa fi a setmanes de restriccions que han afectat diversos veïnats i urbanitzacions, incloent-hi Marrexac, on molts habitatges pertanyen al terme de Palafolls, però reben el subministrament dels pous tordarencs. Tot i la millora general, la urbanització de Masmora continua sent l'única zona on l'aigua es manté declarada com a no apta. En aquest sector encara s'està a l'espera de rebre els resultats d'una tercera mostra que confirmi el retorn a la normalitat. Mentre duri aquesta situació, l'Ajuntament de Tordera hi mantindrà el subministrament alternatiu mitjançant camions cisterna i el servei domiciliari per persones grans o dependents. La declaració d'aptitud és una notícia esperada pels veïns de Marrexac que des del passat mes de juliol han hagut de conviure amb la prohibició de beure o cuinar amb l'aigua de l'aixeta per un excés de compostos químics sintètics de lenta degradació. Durant aquest temps, els residents han hagut de dependre d'una cuba que s'instal·lava cada dijous al matí al carrer Ginestà. Aquesta situació havia generat un fort malestar entre el veïnatge. Moltes famílies havien denunciat que el límit de 4 garrafes de 8 litres per persona era insuficient per les necessitats diàries i criticaven també les dificultats que aquest sistema suposava per la gent gran o sense vehicle. Malgrat que l'aigua ja es considera apta en gairebé tot el municipi, l'Ajuntament de Tordera mantindrà controls periòdics durant les pròximes setmanes per vigilar l'evolució dels nivells en col·laboració amb Salut Pública. Paral·lelament, el consistori continua treballant en la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'estació de tractament d'aigua potable per garantir una solució permanent. Així mateix, el govern tordarenc manté també la reclamació a l'Agència Catalana de l'Aigua perquè determini l'origen

0: exacta d'aquests abocaments industrials que han compromès la qualitat de l'aigua durant tot aquest estiu. Aquesta notícia la podeu consultar ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 11 amb més notícies.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Molt bon dia, què tal, com esteu? Les 10 i 3 minuts, tot a punt, tot preparat per jugar al de gorra de nou des del 107.7 o des de www.radiopalafolls.cat, esperant que ahir haguessis gaudit de les imatges que ens va deixar el cel en aquesta nit, aquest vespre irrepetible amb l'eclipsi solar. Nosaltres avui encarem una nova jornada, doncs amb energia positiva, com sempre, per proposar-te el bo i millor de la ràdio, és a dir, la nostra pròpia radiofórmula. Ens mourem amb els èxits dels 70, dels 80, dels 90, dels 2000, fins a arribar al 2026, des d'ara i fins la una del migdia, preguntant també sobre la previsió meteorològica o les diferents activitats culturals a Palafolls i Rodalies. El no t'ho perdis en qüestió d'una hora i mitja. I també jugarem al de gorra. Òbviament, tenim un nou premi i una nova pregunta. Per anar fent via, consulta les nostres xarxes socials. Aquí ja t'hem posat quin serà el premi d'aquest matí. La pregunta te la faig d'aquí una estoneta. Nosaltres, que ja ho tenim tot a punt, posa't còmode perquè gaudirem d'un matí plegats. Ho farem a través de les ones, a través de la ràdio, aquest mitjà de comunicació que tant ens agrada compartir. Benvinguts, doncs, al de gorra, a Ràdio Palafolls.
1: Jordi Prats Avalls
2: a Ràdio Palafolls.

Joan Dausà, protagonista per començar el de gorra d'aquest dijous, ja 13 d'agost, i ho fem amb un dels seus darrers èxits, aquest Welcome to my party. Doncs la gran festa del de gorra, que comencem tot just ara mateix i que farem aguantar fins la una del migdia al teu costat, compartint el bo i millor de la música dels 70 fins l'actualitat. I en aquest pròxim viatge ens quedem als 90. What's with you?

0: Palafolls.
1: Uf, és dilluns.
2: Molt bé, estupendo.
3: Jo aquest estiu també em posaré la gorra.
2: Perfecte. Sí, senyor.
4: Com m'agrada el gelat celestiu.
5: Percalifragilístico espialidoso.
2: Molt bé, eh?
5: La barbacoa.
6: Estiu tot a cucavio.
2: Sí, senyor.
7: Concerts, dinars, nits d'hotel, aventures nàutiques, vols en ultralleuger, sopars i parcs aquàtics. Enamorada. Passa l'estiu de gorra a Ràdio Palafolls.
2: Tots ells, en algun moment de la llarga vida del de gorra, van dir la contrasenya correcta i se'n van dur doncs el corresponent premi. És el que nosaltres diem al pòdium del de gorra, aquí, a Ràdio Palafolls. I nosaltres, que ja ho tenim tot preparat per encarar un nou repte de gorra d'aquest matí. Atenció, doncs, perquè si has donat una ullada a través de les xarxes socials, sabràs quin és el premi d'avui. Avui que juguem per una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Molts de vosaltres ja heu pogut gaudir d'aquest premi per relaxar-nos en aquesta recta final ja de l'estiu i poder gaudir d'una estoneta amb la teva parella, amb algun amic, amb algun familiar en aquestes instal·lacions. Et tractaran de meravella i podràs desconnectar una miqueta del món extern, com a mínim en unes horetes, i totalment de franc, gràcies al de gorra. Però el que hem fet és començar la casa per la teulada, diguéssim, a la versió del final. Anem al principi, doncs, perquè per poder entrar dins el sorteig d'aquesta sessió d'espa per dues persones, hauràs de moment, respondre a una senzilla pregunta. I a més, ja et dic que és una d'aquelles preguntes obertes que no només hi ha una resposta, sinó que en poden haver-hi diverses. Mireu, amb el tema de l'eclipsi d'ahir a la tarda a vespre, hi havia molta gent que va aprofitar, doncs, per sopar fora, no? Per exemple, a l'esplanada del castell de Palafolls hi havia aquest sopar popular on tothom podria portar el seu sopar de casa, però qui l'ha vist des de la platja, per exemple, o des d'algun paratge idíl·lic, doncs també qui més qui menys s'ha portat la nevareta i el seu menjar de casa per poder passar una estona agradable a quan cau una miqueta més el sol. Doncs bé, atenció, hi havia moltes amanides fetes de casa, eh? Jo aquí que vaig començar a mirar. I precisament d'amanides fetes a casa avui va la història. Quin és aquell element imprescindible, ingredient imprescindible que ha de portar la teva amanida d'estiu? I m'explico, sí, òbviament ha de portar enciam, tomàquet... Vaja, els quatre ingredients, que si no, no seria una amanida. Però cadascú hi posa el seu ingredient especial, ja sigui una salseta, ja sigui algun ingredient que no porta l'amanida normal, fins i tot una miqueta de fruita... Tu què hi poses a la teva amanida de casa que fa que tingui aquell toc especial i personal teu propi? Doncs aquesta és la pregunta d'avui. Pregunta culinària, Quin ingredient especial hi poses a la teva amanida que fa que sigui diferent? Si la cuines tu, Si te la cuinen a casa, tens aquest privilegi, doncs escolta, també si val, Però digue'ns, doncs, quin ingredient especial hi poses a l'amanida perquè sigui més pròpia, Més teva i la faci més especial. Les teves respostes, com sempre, ja les podem rebre amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. També pots participar trucant al 93 761 4701 o, si no, doncs per WhatsApp al 607 64 65 66. Tot arriba allà mateix i després atenta la contrasenya i a la trucada al final del programa, que no ens passi com ahir, Ja tens tota la informació, doncs, per poder jugar al de gorra. Busquem aquell ingredient especial que hi poses a la teva amanida perquè la faci única. Les 10 i 15, ja pots jugar al de gorra. Tens encara una estoneta mentre seguim compartint èxits des de Ràdio Palafolls. I ho fem amb una versió del mític Umbrella de Rihanna. Són The Baseballs.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
9: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Un d'aquells temes imprescindibles que ens proposa un bon Remember fins la festa dels 80 amb els Wham! I aquest èxit del 1985, I'm Your Man. Qüestió de 3 minuts i arribem a 2:15 del matí.

0: Ràdio Palafolls.
1: En un no-res consultem la previsió meteorològica, avança però, oceana ben acompanyada, far away.

0: Doncs passa minut i mig de 11:15 del matí. És el moment de consultar la previsió meteorològica per comprovar, per exemple, com ho tenim aquest dijous.
1: Un dijous 13 d'agost que es presenta molt estable aquí a les comarques de Barcelona. Mentre al matí serà molt assolellat, d'un cel serè, a la tarda les nuvolades acabaran afectant sobretot el Moianès i també el nord del Vallès Oriental. I és que en aquestes dues comarques, al llarg de la tarda, podria arribar algun ruixat. Amb un migdia que tornarà a ser càlid, sobretot a tot el prelitoral central, on esperem arribar a unes màximes entre els 36, puntualment 38 graus. Especialment haurem d'estar alerta, sobretot a la zona que va entre Vigues, Granollers, Parets, Mollet, però també a la zona entre Olesa, Martorell o Sant Andreu de la Barca. Per tant, avui dijous càlid i amb un aixafur que tot el litoral central es mantindrà ben present.
0: Doncs vaja, sense gaire novetat, com sempre amb aquesta aixafugor intensa que ja comença fins i tot a molestar, per què no dir-ho. Gràcies, Adrià, n'estarem ben pendents amb pròximes actualitzacions, com per exemple dins l'informatiu migdia de Ràdio Palafolls. Ara sí, gairebé 3 minuts passen sobre 11:15 del matí. Seguim compartint èxits aquí a la ràdio en aquest Dagorra del dijous 13 d'agost i ho fem compartint temes de ginestar.

I és que nosaltres aquí a la ràdio som gent de tradició i el que mana la tradició del Degorra, bàsicament, és que et torni a recordar que avui pots guanyar aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Ebenia Olympic Resort. Doncs sí, de moment responent a una senzilla pregunta oberta amb múltiples respostes, ara et dic, però deixa'm parlar-te abans d'aquesta zona d'espa, d'aquest hotel que trobaràs a Lloret de Mar, ben a prop. De fet, el que entraràs directament són a les seves instal·lacions per gaudir de piscines fredes, de piscines calentes, de sauna, de jacuzzis, i està un parell d'horetes en companyia de qui tu vulguis, deixant de banda tot el que passi fora i dedicant-te al teu benestar. T'haig de dir que és un dels premis que a mi més m'agrada, eh? Sí. I m'agradaria gaudir-lo també, però pots gaudir tu totalment de franc si jugues amb nosaltres avui al Degorra i compleixes, com et deia al principi, amb la tradició. I al principi què has de fer? Doncs respondre a una senzilla pregunta. Com et deia, una pregunta oberta. Avui totes les respostes són vàlides perquè parlem d'amanides. Les amanides, doncs com les pizzas o qualsevol cosa de que cadascú a casa seva fa el que vol, eh? I posa els ingredients que vol. Doncs bé, aquí ve la pregunta. A l'amanida de casa teva, què hi poses per fer-la especial? Aquell toc que la fa diferent a totes les altres. Quin és aquell ingredient imprescindible? Aquell ingredient que fa especial la teva amanida d'estiu, per exemple, que ara ve molt de gust quan no tenim tanta gana? I ja han arribat respostes a la ràdio, eh? Mira, hi ha gent que li posa pinya. Ostres, està molt bé, eh? M'apunto a aquesta jugada. M'agrada posar-hi pinya. Les olives, que no hi poden faltar, unes olives especials picantones, eh? Que també fan especials aquesta amanida. Un altre oient en diu que hi posa huevos duros i olives negres. També m'apunto. Boníssim, així en format fred. Una amanida de pasta, per exemple. Mira, una altra resposta que no hi pot faltar. Són respostes que ja han arribat a la ràdio. Totes elles ja participen del Degorra. Ens falta la teva resposta. Digue'ns aquell ingredient imprescindible que porta la teva amanida. I com sempre, ens la pots fer arribar doncs a través del correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. La teva resposta també l'esperem al WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607 64 65 66. Ens hi poses nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. I escolta, per comentar la jugada, per què no em truques a la ràdio? 93 761 4701. Em dones la resposta i nosaltres també t'apuntem. Després et faltarà saber la contrasenya i estar atent al telèfon al final del programa per si et truquem. Vaja, el Degorra de tota la vida. La pregunta ja la tens sobre la taula. El premi a aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Ebenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Ves-hi donant voltes, que nosaltres seguim compartint èxits. La nostra manera de ser aquest estiu és acompanyar-te cada matí amb el bo i millor de la música de Ràdio Palafolls. Ara, amb els Maroon 5.

0: Sabies que les ulleres de sol també poden ser graduades? A l'hora de cuidar la teva vista, fes-ho amb professionals. Confia en Òptica Palafolls.
1: ¿Por qué?
0: Vine a preguntar com pots graduar les teves ulleres de sol o les teves ulleres de piscina. A part, podràs donar una ullada a tot el nostre aparador per trobar les ulleres de sol i de vista adients per aquesta temporada de calor. Ah, i si prefereixes lents de contacte, pregunta per les nostres ofertes i promocions. Òptica Palafolls. Som a la plaça de les Valls d'Ax.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
5: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
6: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
5: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
6: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
7: Ràdio Palafolls.

Són cançons d'aquelles que fan estiu, sens dubte, això sí, de temps ja una mica passats, eh? Estem parlant d'Álvaro Soler. El passat 2016, fa justament 10 anys, ens feia ballar al ritme d'un nom propi, Sofia. Avui l'hem recuperat enviant-la a través del 107.7 o des de www.radiopalafolls.cat, allà on estiguis escoltant aquest de gorra, 10 minuts i les 11. Encara molt més enrere, són els 80. George Harrison, Got My Man, Send Home

Bon dia, són les 11. Prop de 600 persones van viure l'eclipsi solar des del castell. L'esplanada del castell de Palafolls es va convertir ahir dimecres en un autèntic mirador astronòmic per seguir l'eclipsi solar, superant totes les previsions d'assistència. Tot i que s'esperava una bona acollida, l'esdeveniment va atreure finalment unes 600 persones, moltes de les quals provenien de poblacions veïnes com Malgrat o Tordera. L'activitat va començar a notar-se ben aviat perquè a partir de les 5 de la tarda ja hi havia els primers grups de persones fent cua per rebre les ulleres. El repartiment d'aquestes ulleres de protecció homologades es va començar a les 7 de la tarda i malgrat la gran afluència de públic va haver-hi per tothom que va anar a temps a buscar-les. L'eclipsi va començar a ser visible a partir de 7:45 del vespre. Tot i que cap al final de l'ocultació van aparèixer alguns núvols inesperats, els assistents van poder gaudir de l'espectacle. Un cop finalitzat el fenomen, l'ambient festiu va continuar amb un sopar a la fresca concorregut on la majoria dels presents van quedar-se a l'esplanada per gaudir de la nit al castell i també del concert acústic de l'artista local Pell Roja. I s'ha aprovat un nou projecte per millorar la franja contra incendis de Ciutat Jardí. L'Ajuntament ha donat llum verda a l'aprovació inicial d'un nou projecte per reduir la densitat de l'arbrat i realitzar l'estassada del sotabosc a la franja perimetral de la urbanització de Ciutat Jardí. Aquesta actuació, impulsada per la Diputació, té com a objectiu principal millorar la seguretat dels habitatges i també de les persones davant del risc d'incendis forestals. La nova planificació substitueix un projecte anterior que datava de l'any 2013. S'ha decidit renovar el pla per optimitzar-ne el seu efecte. Una de les novetats d'aquest nou disseny és el traçat de la franja, que s'ha ajustat lleugerament per incloure parcel·les de titularitat municipal que fins ara quedaven fora. El projecte preveu una inversió de 92.086 euros per la primera fase d'intervenció, a la qual se sumaran uns 21.400 bianals pel manteniment posterior de la vegetació. Els treballs consistiran principalment en la poda de branques baixes, la tala selectiva d'arbres per reduir-ne la densitat i el desbrossament del sotabosc. S'estima que les obres tinguin una durada de 15 setmanes, tot i que el projecte ja ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local. El consistori

0: preveu que la seva implantació real sobre el terreny es produeixi a principis de l'any vinent. Ja teniu aquestes notícies, com sempre, al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 12 amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Segona hora d'aquest Agorra de dijous d'estiu al ritme de Bizarrap, Daddy Yankee. Un tema d'aquest estiu 2026. Què tal com portes aquest matí de dijous? Espero que tot bé. Una salutació de qui et parla, Jordi Pratsavalls, començant ja la segona hora d'aquest espai que cada matí d'estiu compartim tu i jo. El ritme d'èxits com aquest, un bon remember dels 90, els Ace of Base, Life is a Flower.

Nova ocasió que tens d'agafar al vol la pregunta del Degorra i endur-te, per exemple, aquest matí de dijous, aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Edenia Olympic Resort. De fet, tu tries el dia en aquesta temporada d'estiu i entres a les mateixes instal·lacions de l'hotel, però directe cap a l'espa per gaudir d'una proposta de relax total amb totes les piscines i instal·lacions que tenen allà, sauna, jacuzzi, diferents temperatures d'aigua, vaja, tot el que necessites per relaxar-te i no preocupar-te de res, si més no, en aquelles hores que estiguis gaudint del premi del Degorra. I totalment de franc, si jugues amb nosaltres i et proclames guanyadora o guanyador del Degorra d'avui. Aquest és el premi, una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Edenia Olympic Resort. I la pregunta més senzilla impossible. A més, hi ha múltiples respostes. Ja t'ho he dit al principi del programa, perquè avui parlem d'amanides. Un plat que aquest estiu, vaja, i la majoria d'estius, s'estila molt. Un plat fresc que podem tenir a la nevera, fàcil de preparar, i que això és com les pizzas. Cadascú a casa seva ho prepara de la manera que vulgui. Perquè d'amanides n'hi ha moltes, de molts tipus, de moltes classes. Però avui el que volem saber des del Degorra és quin ingredient imprescindible poses tu a l'amanida perquè sigui més pròpia, sigui més teva. Aquesta és la pregunta. No hi ha doble full. Directament aquesta és la pregunta. Quin és aquell ingredient imprescindible que no pot faltar a la teva amanida? Per si te l'emportes, no sé, en un dia de platja, un vespre com el d'ahir que vam veure l'eclipsi. Aquella amanida, fàcil de portar, fàcil de menjar, però que cadascú la fa a la seva manera. Busquem l'ingredient imprescindible de la teva amanida. I encara pots participar, ja ho saps, per exemple amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Òbviament, el telèfon dels Premis de Ràdio Palafolls el tenim en marxa també. És el 607 64 65 66. 607 64 65 66. I també pots participar doncs trucant directament a la ràdio al 93 761 4701. Si la resposta és correcta, ha de ser, perquè de fet és una resposta múltiple, no n'hi ha una de sola, sinó vàries. Doncs t'apuntem a la base de dades i després et recomano que no desconnectis de Ràdio Palafolls perquè esperarem també la contrasenya i la trucada en directe al final del programa. Vinga, va, que en una estoneta també el que farem és repassar l'agenda cultural, el No t'ho perdis, a Ràdio Palafolls. Serà en qüestió d'un quart d'hora. Mentre anem fent via i li dones voltes al premi i a la pregunta d'avui, més música a la ràdio.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. A Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Tarat, tarat. 608 74 0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608 74 0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608 74 0404 o al 112.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: I és que la cosa aquest matí va de clàssics. En una estoneta hem escoltat Clavado en un bar amb els Manà. I ara mateix aquest 99 Red Balloons, un tema dels 80, que a mitja de 11:45 del migdia. Queda't amb nosaltres per seguir totes les activitats culturals a Palafolls i Rodalies. Les repassem en un no res. Serà de convidar-te després de convidar-te a una gran festa.
1: Ràdio Palafolls 107.7 FM.
0: T'hi conviden els Pets des de Constantí, un dels seus clàssics, des del Calla i Balla.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous 13 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi recordant-vos que en motiu del Dia Mundial de la Fotografia que celebra el pròxim 19 d'agost, la CEP i la FIC Blanes han organitzat un sorteig per trobar el logo amagat als aparadors de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls. Participant d'aquest sorteig podreu aconseguir un dels 3 xecs de compra de 100 euros que sortejaran ben aviat.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més activitats culturals, girem plana i anem ara fins a Malgrat de Mar, que continua amb les activitats de la Festa Major. Aquest vespre, per exemple, al punt de les 7, hi haurà vespreig i bingo musical. Serà al Parc del Castell, organitzat per l'Associació de Dones. A part, també, al Parc de Can Campassol, a partir de 2:15 del vespre, es projectaran pel·lícules de cinema a la fresca. La primera, Bob Esponja, una aventura pirata. I a partir de les 11, Wolfgang. El divendres, demà, hi haurà l'espectacle Cançó d'amor i de guerra a partir de 8:45 del vespre al Jardí de la Torre de la Vídua de Can Sala. Un espectacle de sarsuela amb donatiu de 18 euros organitzat per l'Associació Amics de la Sarsuela. I a la nit, el correfoc infantil. Des de les 9 del vespre amb una tabalada que començarà a la plaça de Vicenç Ferrer. A 9:15 està previst que comenci el correfoc des del carrer de Montserrat Roig fins a arribar a la plaça de les Puntaires.
0: No t'ho perdis.
1: I a la nit, barraques a partir de les 9 a la plaça de Xesco Boix, obertura de les portes amb música ambient, i a 10:45 de la nit, concerts amb Micti Fire, Romànic Dimoni, Balkan Bomba i DJ Trapella. Seguim i ens fixem també amb les activitats dins l'Estiueja't, les activitats d'estiu al municipi de Pineda. Serà demà passat quan hi hagi de nou el tribut amb El Último Tributo a partir de les 10 del vespre, bona música a plaça Espanya. A part, també, si parlem de les activitats de dissabte, destacar l'espectacle musical de Set de Rumba. Serà a les 8 del vespre a la plaça Nova, sense oblidar tampoc que el diumenge hi ha Holy Party a l'espai de l'Skate Park a partir de les 7 de la tarda. Més propostes ara al municipi de Calella. Aquesta nit, a la platja Gran, al costat del Xirinou, hi ha una nova sessió del Calella Beach Festival. El cinema a la fresca de Calella, amb la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, serà a partir de 9:15 del vespre. I demà divendres hi ha actuació per la Mainada a partir de les 5 de la tarda al passeig de Manuel Puigverd, una actuació amb la companyia Biri Birom.
0: No t'ho perdis.
1: I a 8:15 del vespre, al Pati de l'Os, al Parc del Mau, està previst que comenci la revetlla de la Mare de Déu d'agost, amb música de ball, sopar popular i més tard l'actuació del grup de la banda del Cotxe Rojo i sessió de DJ Juan Esteban. A Tordera destacarem les primeres activitats de Festa Major, com per exemple demà divendres a la plaça de l'Ajuntament, el sopar de colles temàtic amb entrades ja exaurides, o el correfoc infantil que es farà a partir de les 10 del vespre des de la plaça de l'Església. A la plaça de l'Ajuntament, més tard, a 11:15, hi haurà actuació amb la Caset DJs amb la disco dels 80 fins als 2000. I acabarem parlant de les propostes culturals al municipi de Blanes. Aquesta nit, nova sessió del dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar serà a partir de 9:15 del vespre aquesta setmana amb l'actuació de Sweet Savage. I pels pròxims dies també destacarem que demà comencen les festes del barri de Mascremat amb diferents activitats, o que dissabte hi ha una nova edició de la caminada popular de la nit de Sant Bonós, amb sortida i arribada al Passeig de Mar, la sortida a 10:45 de la nit.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

De nou som aquí per repassar el repte de gorra d'aquest matí de dijous. Un repte de gorra que avui et pot fer guanyar aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Amb una d'aquelles preguntes senzilles, senzilles, senzilles. I és que avui parlem d'amanides, un plat fresc que sempre ve bé, ràpid de fer i que a l'estiu, escolta, entra molt bé. Ara a l'hora de dinar, per exemple, o fins i tot quan baixen les temperatures a l'hora de sopar. Doncs bé, parlem d'amanides. I atenció, el que et preguntem és quin ingredient hi poses tu a la teva amanida imprescindible que la fa especial, la fa única i la fa sobretot teva. Moltes respostes han anat arribant a la ràdio, com per exemple hi ha gent que hi posa tonyina, formatge fresc i cogombra, una bona barreja. Hi ha gent que a la seva amanida no hi pot faltar, per exemple, la pastanaga. Jo no sóc molt de pastanaga, ja us ho dic ara. Poder l'amanida sí, però no és un ingredient que m'agradi molt. Tot i així, molts de vosaltres és aquell ingredient imprescindible. Hi ha gent que hi posa pinya, com dèiem, a l'amanida. Hi ha gent que hi posa maduixes, que això... Vaja, les maduixes, la meva fruita preferida, a l'amanida hi ha d'estar genial. Són respostes que han anat arribant a la ràdio i encara tenim una horeta per seguir participant al de gorra. Per tant, digue'ns quin és el teu ingredient imprescindible a l'amanida i opta a participar d'aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort a Lloret de Mar. Com pots participar? Doncs ja ho saps, per exemple, utilitzant el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607 64 65 66. Ens hi poses el teu nom i el cognom, telèfon de contacte i la resposta. La mateixa informació ens la pots fer arribar, per exemple, per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Aquí ens hi poses també tota la redacció. I si no, ens truques directament a la ràdio al 93 761 470. A més, et recordo que cada cop que participis, encara que no guanyis el premi d'aquell matí o d'aquella tarda, tens una opció més d'aconseguir el Premi General. Què és el Premi General? Doncs el que sortejarem a final de temporada entre tots els que hagueu participat al de gorra. Aquesta escapada per dues persones a una casa rural gràcies a Rici Tours Viatges. Ai, quants de premis, eh? I encara el que ens queda, que no hem acabat, no, que ens queda, doncs, molt d'agost per endavant i també el setembre, fins a arribar a la festa major. Doncs imagina't, de moment avui aquesta sessió d'espa per dues persones. Digue'ns per tu quin és aquell ingredient imprescindible que poses a l'amanida. I escolta, avui el premi, avui la gorra, pot ser per a tu. Mentre participes, doncs, la veu d'ell. Estem parlant de Justin Bieber.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
2: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
3: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
4: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
5: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
2: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
6: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
2: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos, eh?
7: Per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
2: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

com ha canviat la història, eh? Ara mateix escoltàvem a Leire Martínez amb l'oreja de Van Gogh, amb aquest Puedes contar conmigo. Això sí, eh? Com et deia, ara l'hem pogut escoltar en solitari, per exemple, ben a prop d'aquí, al Festival Mar d'Estiu, tot just ahir. Les 11:53 minuts, som a punt d'arribar al punt del migdia i ho fem amb un tema que també va sonar molt ahir.

0: Bon dia, són les 12. La comissió de germanaments viatja a Aix-les-Thermes per reformar els vincles amb el poble agermanat. Una delegació de la comissió de germanaments de Palafolls s'ha desplaçat a la localitat francesa d'Aix-les-Thermes per participar en una espècie de festa major que celebren. El viatge, que ha començat aquest matí, s'allargarà fins diumenge i té com a objectiu principal mantenir viu el vincle entre ambdós municipis a través de la gastronomia i l'intercanvi cultural. La tasca principal dels palafollencs a França és encarregar-se de la cuina durant 3 nits consecutives. El menú previst per aquesta edició inclou una paella per la primera nit, fideuà per la segona i botifarra per l'última. El president de la Comissió de Germanaments, David Delgado, explica que aquesta visita forma part d'una relació de reciprocitat fonamental per l'agermanament entre els dos municipis.
1: Estaremos cocinando el día 13 por la noche, o sea, mañana jueves, de viernes y el sábado. Y el domingo ya volvemos. El primer día vamos a hacer paella, el segundo fideuá y el tercero butifarras. Son unas fiestas que organizan ellos y las hacen, y entonces es una especie de compromiso. Nosotros vamos allí, luego ellos vuelven aquí, en fin. Si nosotros no fuéramos allí, ellos posiblemente no vendrían aquí, claro. Es de cajón casi.
0: Aquesta edició de la Festa Aix-les-Thermes compta també amb la presència de la Colla Castellera de l'Almaresme i la Selva Marítima, els Maduixots, que realitzaran exhibicions i actuacions al municipi francès per mostrar la cultura castellera en aquest entorn. Malgrat la continuïtat d'aquestes activitats, David Delgado ha aprofitat per fer una crida per trobar nous voluntaris que vulguin sumar-se a la comissió. Actualment, el grup està format per unes 20 persones, però l'entitat es troba amb una manca de relleu generacional.
1: En principio, ya con el grupo que somos funcionaremos, ¿eh? O sea, que no seremos unos 20, pero siempre estamos ya con gente un poco grande, siempre hay alguno, y siempre hay además compromisos o historias que suceden en los que alguna persona o algunas pues no pueden venir. Entonces, si el grupo fuera más grande, primero eso, y segundo, que incluso la junta se debería cambiar. Pero claro, si somos pocos y grandes ya todos, es más difícil. Si entra la gente, encantado por parte de todos.
0: Totes les persones interessades a formar-ne part o col·laborar-hi poden contactar amb qualsevol membre conegut del grup o demanar informació directament a l'Ajuntament per posar-se en contacte amb el president de l'entitat. Aquesta i moltes més notícies les teniu al nostre web ja i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una a l'informatiu migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Hi ha cançons que no necessiten de presentació. Bàsicament, a aquestes alçades ja de l'estiu, una d'elles és aquest superestrella. La deus conèixer, mou masses, en els seus concerts. Estem parlant d'Aitana, un dels temes d'aquest estiu. Les 12 i 6 minuts, què tal, com portes aquest matí de calor? Segueixes amb nosaltres? Doncs et prometo temes frescos, mira, per a mitigar una miqueta aquesta xafugo. Per exemple, amb The Rembrandts, I'll be there for you.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al Decorre i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a espais, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al Decorre de Ràdio Palafolls.
1: Doncs aquí ens tens apuntant les darreres participacions al Decorre. Avui que, si jugueu amb nosaltres, podeu guanyar aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Edenia Olympic Resort. Un dels premis més sol·licitats, ho sé, però que avui és el teu dia, avui pots guanyar aquest premi. Us ho dic perquè avui la resposta és múltiple. Avui no hi ha una resposta en concret, sinó que n'hi ha moltes, perquè parlem d'amanides, aquell plat que cadascú fa a la seva manera i que et proposa múltiples opcions. Cadascú a casa seva la fa a la seva manera i també canvia molt si la servim a casa o si ens l'emportem, per exemple, per anar a veure un eclipsi o per anar a la platja, a la piscina o d'excursió. Doncs bé, cadascú de vosaltres ens està enviant la seva resposta, perquè el que volem que ens diguis avui és quin és el teu ingredient imprescindible per una bona amanida, aquell ingredient que la fa única, que la fa només teva. La veritat és que hi ha gustos i hi ha opcions per tots els gustos, eh? Les darreres informacions que ens han arribat, per exemple, hi ha gent que li posa panses a l'amanida i li posa formatge de cabra. Déu-n'hi-do, el formatge de cabra a mi em perd, sens dubte. Sóc un gran amant dels formatges. Hi ha gent que li posa pipes, per exemple, que li posa poma també, mira, una amanida així de fruites, amb una miqueta de maduixa també, i altres opcions, està molt bé. Xíndria, per exemple, hi ha gent que ens ha dit xíndria, o que també hi posa, per exemple, formatge fresc, cogombre, tonyina, vaja, múltiples ingredients. Totes aquestes respostes ja les hem apuntat a la base de dades, però podents faltar la teva. Vols participar? Vols guanyar avui una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Edenia Olympic Resort? Doncs és ben fàcil, només ens has de dir quin és el teu element imprescindible, ingredient imprescindible per l'amanida. I si vols participar, doncs envia'ns aquesta resposta per un correu electrònic, per exemple, estiu@radiopalafolls.cat. estiu@radiopalafolls.cat i ens hi poses la resposta. Com pots participar? Doncs també trucant-nos directament al telèfon de la ràdio, al 93-761-4701. I si no, per WhatsApp, al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607-64-65-66. A la una acabem el programa. I per què et dic això? Doncs perquè has de recordar que abans de la una del migdia farem la trucada en directe al guanyador o guanyadora. Hauràs d'enganxar al vol també la contrasenya, que serà aquella frase que hauràs de dir quan et truquem en directe si et vols endur el premi. Una contrasenya que encara no hem dit, eh? La direm en una estoneta. No pateixis, però prepara't, perquè abans d'una hora, cap als vols de la una menys 10 aproximadament, farem la trucada en directe. Tot a punt, doncs, per solucionar el Decorre d'aquí una estoneta. Abans, per anar fent temps, el que farem és seguir compartint èxits, i ho fem ara amb l'ajuda de Bruno Mars.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.

Inconfusible, eh? Pura energia dalt de l'escenari, Born in the USA, un d'aquells clàssics que mai passaran de moda. El Boss repassant els seus grans èxits, i es que en té un munt, eh? Bruce Springsteen sonant ja al tram final d'aquest de gorra de Ràdio Palafolls. Amb tu fins a la una del migdia, encara amb algunes cançons i pendents del repte de gorra. www.radiopalafolls.cat Ara avançant una miqueta més, això que sona és Androgeny dels Garbage.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

Vinga, va, que et donem totes les informacions ja, totes les instruccions que necessites per guanyar avui el premi del, de gorra. Per començar, et recordo, o t'informo, per si t'acabes d'incorporar a la ràdio, que avui pots guanyar una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Un premi que té una pregunta darrere a contestar. Una pregunta oberta, on totes les respostes són correctes. Avui parlem d'amanides. Et preguntem quin ingredient per tu és l'imprescindible quan fas una amanida. Aquell que fa l'amanida més teva, més pròpia, més gustosa i amb el qual no pots passar. O sigui, si no li poses aquest ingredient a l'amanida, no la fas. Hi ha moltes respostes, eh? Hi ha gent que li posa fruita. Hi ha gent que li posa pollastre arrebossat, no sé, estic llegint ara mateix aquí. Hi ha gent que li posa formatge de cabra. Totes les opcions són bones i totes les respostes les anem apuntant en una base de dades perquè en una estoneta el que farem és trucar en directe al guanyador o guanyadora. I atenció si ja has participat o si vols participar perquè també necessites saber la contrasenya, que és aquella frase que hauràs de dir si et truquem en directe en qüestió de minuts, només aixecar el telèfon. I et recordo, perquè no ens passi com el d'ahir, que el que hauràs de fer és aixecar el telèfon i directament dir la frase. I així directament t'emportes aquest premi, aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Doncs vinga, que ve la contrasenya. Atenció! La contrasenya d'avui. Dóna'm la gorra que me la poso jo. Així com demanant-la, eh? Aquesta és la contrasenya d'avui. Dóna'm la gorra que me la poso jo. Això és el que hauràs de dir només aixecar el telèfon. Ja tens tota la informació, tot el que necessites per proclamar-te o guanyador o guanyadora del de gorra d'avui. La contrasenya, dóna'm la gorra que me la poso jo. I encara pots participar i dir-nos quin és per tu l'ingredient imprescindible a la teva amanida. La resposta, com sempre, a través del correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Si no, ens truques directament a la ràdio. Encara tens uns minuts. 93 761 4701. I encara et dono una altra opció. Pots participar per WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls és el 607 64 65 66. Ja tens tot el que necessites per guanyar el premi d'avui. Ara tan sols toca esperar. Esperar al ritme de la bona música disco dels 80, recordant Studio 54. Ultranet, If You Could Read My Mind.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
4: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
5: 107.7 FM.
6: Ràdio Palafolls.

Impossible no posar-se a ballar al ritme de Karol G i aquest Si antes te hubiera conocido, un tema que precisament tots coneixem. Les 12:52, temps just per fer el sorteig. En un tema més, truquem al guanyador. Moment per The Cure, 2 minutets de cançó, eh? 2 minutets i truquem. Boys Don't Cry.

0: Doncs nosaltres ja hem fet els deures, ja hem fet el sorteig i ara toca a tu dir la contrasenya quan et truquem. Avui que per una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Edenia Olympic Resort et preguntàvem quin era el teu ingredient imprescindible a l'amanida. La veritat és que podríem fer una amanida només amb tots els productes que ens heu comentat, eh? Això sí, una pregunta oberta, per tot, tot, per tant, tots heu encertat i tots participeu en el sorteig. Ara sí, heu d'atendre la contrasenya, te la recordo, eh? Avui quan et truquem, quan aixequis el telèfon, el primer que hauràs de dir és: dona'm la gorra que me la poso jo. Com una exigència, eh? Aquesta és la contrasenya d'avui. Dona'm la gorra que me la poso jo. Això és el primer que hauràs de dir quan aixequis el telèfon. I ara sí, anem a trucar. Vinga, que no se'ns tiri el temps a sobre. El primer que hauràs de fer és agafar-nos el telèfon. Òbviament, que no salti el contestador. I després, donar-nos la contrasenya. Dona'm la gorra que me la poso jo. Aquesta és la contrasenya d'avui. Vinga, va, a veure si agafem línia. Vinga, ara hem agafat línia. Dóna'm la gorra que me la poso jo. Tres tons. Quatre. Cinc. Ai, que la cosa es complica. Dóna'm la gorra que me la poso...
1: Buzón Movistar.
0: Ah, res, Buzón Movistar. Oh, quina pena. No, no patiu, que tenim una altra oportunitat. Com sempre, agafem un segon guanyador per evitar coses com aquestes. A la primera no l'hem pogut entregar, intentem-ho a la segona. Vinga, dona'm la gorra que me la poso jo. Aquesta és la contrasenya i jo que marco la segona opció. Vinga. Pam, pam, a veure si hi ha sort. Dona'm la gorra que me la poso jo. Aquesta és la contrasenya que vull escoltar. Vinga, va. Intentem-ho.
2: Dona la gorra que me la poso jo.
0: Vinga, va. No passa res amb tants de nervis. Ai, és que patíem fins i tot per tu.
2: M'he quedat bloquejat.
0: No passa res, òbviament, contrasenya guanyada. Clar que sí, amb qui parlem, sisplau?
2: Con Elvira.
0: Elvira, dona'm la gorra que me la poso jo. Aquesta és la contrasenya. Per tant, sóc en Jordi del de gorra i et truco per una bona notícia. I és que una sessió de spa per dues persones a l'hotel Edenia Olympic Resort és per tu. Moltes felicitats.
2: Molt bé, moltes gràcies, Jordi.
0: A tu, Elvira, com sempre, per participar.
2: M'he posat una mica nerviosa.
0: No passa res, t'hem entès perfectament i això és comprensible, clar que sí. Una abraçada i t'esperem aquí a la ràdio per venir a buscar el teu premi.
2: Moltes gràcies, igualment,
0: adéu,
2: Jordi.
0: Gràcies.
2: Adéu.
0: Doncs és normal, eh? Clar, nosaltres pensem que com que cada dia obrim el micròfon i parlem tranquil·lament per la ràdio, això és fàcil. Hi ha gent que es posa nerviosa i és totalment comprensible. Hem entès la contrasenya, per tant, l'Elvira, en aquest cas, s'emporta el premi d'avui. Nosaltres us animem a seguir participant, com sempre. Aquesta tarda ens hi tornarem a posar amb una nova sessió del de gorra express. I demà al matí, doncs, una nova sessió del de gorra habitual. Últimament l'estem entregant molt a la segona, eh? Per tant, aquí hi ha oportunitat.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: L'Agència de Salut Pública ha aixecat les restriccions i l'aigua de Majerreixac ja es considera apta pel consum. Després de setmanes amb la prohibició de beure-ho cuinar amb l'aigua de l'aixeta per un excés de PFS, les darreres analítiques han confirmat que els valors es troben finalment dins dels límits legals. Aquesta mesura posa fi al servei de camions cisterna que s'instal·lava cada setmana per abastir els veïns de Majerreixac i d'altres sectors de Tordera. Tot i la millora general, la zona de Masmores manté com l'única excepció a l'espera de rebre els resultats d'una tercera mostra que confirmi la normalitat del subministrament.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest dijous 13 d'agost del 2026. En tenim d'altres i les avancem ara mateix en titulars. Ahir, prop de 600 persones van assistir a l'observació de l'eclipsi solar al castell. L'esplanada es va transformar i dimecres en un gran mirador astronòmic que va plegar veïns del nostre municipi i de poblacions properes, com Malgrat o Tordera. Des de primera hora de la tarda es van formar cues per obtenir les ulleres de protecció homologades que finalment es van repartir a tothom que va acudir a temps, abans que el fenomen comencés a 7:45 del vespre. Malgrat l'aparició d'alguns núvols inesperats, cap al final de l'ocultació els assistents van gaudir de l'espectacle en una jornada que va cloure amb un sopar a la fresca i un concert acústic. L'èxit de la convocatòria ha refermat el castell com un espai de convivència.

I seguirem parlant de cultura perquè la Comissió d'Agermanaments viatja a Aix-les-Thermes per reformar els vincles culturals. Una delegació palafollenca s'ha desplaçat aquesta setmana al municipi agermanat per participar activament en la seva festa i encarregar-se de la cuina popular durant 3 dies. El menú previst inclou plats tradicionals com la paella, la fideuà i la botifarra, servint com a eina d'intercanvi gastronòmic en una relació de reciprocitat històrica entre ambdues poblacions. L'estada compta també amb el suport de la colla castellera Els Maduixots, que faran diverses exhibicions per mostrar la cultura catalana en aquest entorn.

I s'ha aprovat un nou projecte d'inversió per millorar la franja de protecció contra incendis a Ciutat Jardí. L'Ajuntament ha donat llum verda a una nova planificació impulsada per la Diputació de Barcelona per reduir la densitat de l'arbrat i netejar el sotabosc al perímetre de l'urbanització. El projecte, que substitueix el pla que ja hi ha del 2013, ha ajustat el seu traçat per incloure diverses parcel·les municipals que fins ara quedaven fora de la zona de protecció. Amb una inversió inicial de més de 92.000 euros, l'actuació pretén optimitzar la seguretat dels habitatges i facilitar la intervenció dels serveis d'emergència en cas d'incendis forestals. L'expedient estarà en fase d'informació pública durant un mes abans que les obres sobre el terreny comencin previsiblement abans de principis de l'any vinent.

0: meteorològica que estarà dominada pel sol a tota la comarca amb teranyines de núvols alts que apareixeran durant el llarg del dia. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força aguadors, de component sud i sud-oest. La mar estarà arrissada a tota la costa de la comarca. Les temperatures es mantindran sense canvis, amb mínimes que aniran dels 20 als 25 graus i màximes que oscilaran entre els 30 i els 33. A Palafolls hi haurà alguns núvols. Les temperatures màximes es mantenen en 30 graus i les mínimes en 20. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous 13 d'agost del 2026 i ho fem parlant d'una bona notícia, i és que l'aigua de Marreixac ja és apta pel consum. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha aixecat les restriccions sobre el consum de l'aigua de boca a la xarxa de Tordera després de les últimes tres analítiques setmanals que han confirmat que els valors de PFAS es troben per sota del llindar màxim permès. Aquesta mesura posa fi a setmanes de restriccions que han afectat diversos veïnats i urbanitzacions, incloent-hi Marreixac, o molts dels habitatges pertanyen al terme de Palafolls, però reben el subministrament de pous tordarencs. Tot i la millora general, la urbanització de Masmora continua sent l'única zona on l'aigua es manté declarada com a no apta. En aquest sector encara s'està a l'espera de rebre els resultats d'una tercera mostra que confirmin el retorn a la normalitat. Mentre duri aquesta situació, l'Ajuntament de Tordera mantindrà el subministrament alternatiu mitjançant camions cisterna i també el servei domiciliari per persones grans o dependents. La declaració de l'aptitud és una notícia molt esperada pels veïns de Marreixac, que des del passat mes de juliol han hagut de conviure amb la prohibició de beure o cuinar amb l'aigua de l'aixeta per un excés de PFAS, és a dir, compostos químics sintètics de lenta degradació. Durant aquest temps, els residents han hagut d'haver de prendre d'una cuba que s'instal·lava cada dijous al matí al carrer Ginestar. Aquesta situació havia generat un fort malestar entre el veïnatge. Moltes famílies havien denunciat que el límit de 4 garrafes de 8 litres per persona era insuficient per les necessitats diàries i criticaven també les dificultats que aquest sistema suposava per gent gran o sense vehicle propi. Malgrat que l'aigua es considera ja apta en gairebé tot el municipi, l'Ajuntament de Tordera informa que mantindrà controls periòdics durant les pròximes setmanes per vigilar l'evolució dels nivells en col·laboració amb Salut Pública. Paral·lelament, també continuen treballant en la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'estació de tractament d'aigua potable per garantir una solució permanent. I seguim amb altres qüestions, perquè prop de 600 persones van viure l'eclipsi solar des del castell ahir. L'esplanada del castell es va convertir ahir dimecres en un autèntic mirador astronòmic per seguir l'eclipsi solar, superant totes les previsions d'assistència. Tot i que s'esperava una bona acollida, l'esdeveniment va treure finalment unes 600 persones, moltes de les quals provenien de poblacions veïnes com Malgrat o Tordera. L'activitat va començar a notar-se ben aviat, i és que a partir de les 5 de la tarda ja hi havia els primers grups de persones fent cua per rebre les ulleres. El repartiment de les ulleres de protecció homologades es va començar a les 7 de la tarda i, malgrat la gran afluència de públic, n'hi va haver-hi per tothom que va anar a temps a buscar-les. L'eclipsi va començar a ser visible a partir de 7:45 de la tarda, tot i que cap al final de l'ocultació van aparèixer alguns núvols inesperats. Tot i això, els assistents van poder gaudir de l'espectacle astronòmic. Un cop finalitzat el fenomen, l'ambient festiu va continuar amb un sopar a la fresca, bastant concorregut, on la majoria dels presents es van quedar a l'esplanada per gaudir de la nit al castell i al concert acústic de l'artista local Pell Roja. I seguim parlant de cultura, però en aquest cas de la comissió de germanaments que viatja a Aix-les-Thermes per reformar els vincles amb el poble germanat. Una delegació de la comissió de germanaments de Palafolls s'ha desplaçat a la localitat francesa d'Aix-les-Thermes per participar activament en la seva festa. El viatge, que ha començat aquest mateix matí i que s'allargarà fins diumenge, té com a objectiu principal mantenir viu el vincle entre ambdós municipis a través de la gastronomia i l'intercanvi cultural. La tasca principal dels palafollencs a França és encarregar-se de la cuina durant 3 nits consecutives. El menú previst per aquesta edició inclou una paella la primera nit, fideuà la segona i botifarra a l'última. El president de la comissió de germanaments, David Delgado, ha explicat que aquesta visita forma part d'una relació de reciprocitat fonamental per dur a terme aquest agermanament.
1: Estaremos cocinando el día 13 por la noche, o sea, mañana jueves, el viernes y el sábado. Y el domingo ya volvemos. El primer día vamos a hacer paella, el segundo fideuá y el tercero butifarras. Son unas fiestas que organizan ellos y las hacen, y entonces es una especie de compromiso, nosotros vamos allí, luego ellos vuelven aquí, en fin. Si no, si nosotros no fuéramos allí, ellos posiblemente no vendrían aquí, claro. És de cajón, quasi.
0: Aquesta edició de la Festa Exleterms compta també amb la presència de la Colla Castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima, els Maduixots, que realitzaran exhibicions i actuacions al municipi per mostrar la cultura castellera en aquest entorn. Malgrat la continuïtat d'aquestes activitats, David Delgado ha aprofitat per fer una crida per trobar nous voluntaris que vulguin sumar-se a la comissió. Actualment el grup està format per unes 20 persones, però l'entitat es troba amb una manca de relleu generacional.
1: En principi, ja con el grupo que somos funcionaremos, O sea, que no seremos unos 20, pero siempre estamos ya con gente un poco grande, siempre hay algunos, y siempre hay además compromisos o historias que suceden en los que alguna persona o algunas pues no pueden venir. Entonces, si el grupo fuera más grande, primero eso, y segundo, que incluso la junta se debería cambiar, pero claro, si somos pocos y grandes ya todos, es más difícil. Si entraba gente, encantado por parte de todos.
0: Totes les persones interessades a formar-ne part o col·laborar-hi poden contactar amb qualsevol membre conegut del grup o demanar informació directament a l'Ajuntament per posar-se en contacte amb el president de l'entitat. I parlem d'altres qüestions, en aquest cas de medi ambient, perquè s'ha aprovat un nou projecte per millorar la franja contra incendis de Ciutat Jardí. L'Ajuntament ha donat llum verda a l'aprovació inicial d'un nou projecte per reduir la densitat de l'arbrat i realitzar l'estassada de sotabosc a la franja perimetral de Ciutat Jardí. Aquesta actuació, impulsada per la Diputació, té com a objectiu principal millorar la seguretat dels habitatges i de les persones davant del risc d'incendis forestals. Aquesta nova planificació substitueix un projecte anterior que datava de l'any 2013. Segons ha explicat la tècnica de medi ambient a l'Ajuntament de Palafolls, Maite Garrigós, s'ha decidit renovar el pla per optimitzar-ne el seu efecte.
2: S'ha aprovat novament, perquè ja en teníem un del 2013 que ens va redactar la Diputació de Barcelona. El que passa és que es va detectar que aquest projecte doncs tenia alguna mancança o alguna cosa que es podia millorar. Llavors Diputació ens ha tornat a generar un altre informe, un altre pla. Aquest pla s'ha aprovat ara i l'implantarem segurament a principis de l'any que ve.
0: Una de les novetats principals d'aquest nou disseny és que el traçat de la franja s'ha ajustat lleugerament per incloure parcel·les de titularitat municipal que fins ara quedaven fora. Garrigós destaca que, tot i que el canvi és subtil, permet guanyar terreny de protecció.
2: I aquest serà, doncs, una mica diferent el traçat de la franja respecte a la que teníem, una mica millor. El traçat de la franja ha canviat molt poquet, però amb la idea de que hi hagi més superfície de franja. Hi ha algunes parcel·les municipals interiors que s'han incorporat a la franja, per tant el treball serà més ample, més efectiu. Confiem que això sigui una millora en la protecció contra incendis de la urbanització.
0: El projecte preveu una inversió de 92.086 euros per la fase de primera intervenció, a la qual se sumaran 21.400 euros bienals pel manteniment posterior de la vegetació. Els treballs consistiran principalment en la poda de branques baixes, la tala selectiva d'arbres per reduir-ne la densitat i el desbrossament del sotabosc. S'estima que les obres tinguin una durada de 15 setmanes, tot i que el projecte ja ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern local. El consistori preveu que la seva implantació real sobre el terreny es produeixi a principis de l'any vinent, del 2027. Actualment el projecte es troba en fase d'informació pública durant un termini de 30 dies. Durant aquest temps, les persones interessades poden consultar l'expedient al Servei d'Urbanisme o a l'Etauler Municipal i presentar-hi al·legacions si ho consideren oportú.

És moment, com és habitual, d'obrir la nostra maroteca, l'espai en el qual repassem de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. Marxem primer cap al 2025, fa justament un any, quan van enxampar 6 adolescents entrant al castell de matinada i intentant manipular maquinària d'obra. Aquella matinada, les càmeres de seguretat instal·lades al castell van detectar 6 adolescents saltant-se la prohibició d'accedir-hi. Concretament, tal com es va poder observar en el vídeo de seguretat, els nois arribaven en patinet i després de fer algunes acrobàcies amb ell, decidien entrar al castell. Un cop a dalt van llançar pedres al camí d'accés. Seguidament van intentar manipular la maquinària d'obra, tot i que sense èxit. Des de la regidoria de governació es va explicar que es prendrien mesures pertinents i des de Patrimoni van titllar els fets com actes delictius i van recordar que hi havia càmeres de seguretat que vigilen la zona. A les imatges enregistrades es veia bé qui eren les persones i s'estava investigant qui eren concretament per actuar-hi en conseqüència. El 2021, ja fa 5 anys, les ADF alertaven del perill que suposaria un incendi prop de les urbanitzacions maresmenques. Segons van explicar al seu web, els equips de prevenció i extinció d'incendis els preocupava molt tenir incendis a les urbanitzacions perquè tenien, i segueixen tenint, una alta densitat de població dispersa en xalets individuals envoltats de massa forestal. El Maresme, entre altres comarques, estaven a la llista de zones preocupants dels bombers de la Generalitat justament per la presència de gran nombre d'urbanitzacions envoltades de bosc. Segons les ADF, més enllà de la bellesa de viure a prop del bosc i lluny del nucli urbà, calia ser conscient del que suposava en cas d'incendi. Per això aquella l'entitat recordava la necessitat de tenir el jardinet de vegetació, mantenir les distàncies entre arbres d'almenys 6 metres i evitar que les capçades es toquessin entre elles o que toquessin la façana dels habitatges. I finalment, fa 10 anys ja, el 2016, Plana recollia més de 18.000 euros per lluita contra el càncer, superant el que havien recaptat l'any anterior. La Junta Local de Blanes de l'Associació Catalunya contra el Càncer va organitzar aquell cap de setmana dues jornades solidàries amb la finalitat de recaptar fons econòmics destinats a la investigació del càncer. Els diners obtinguts provenien de dos tipus de col·lecta. D'una banda, la que van dur a terme els voluntaris i voluntàries a peu de carrer amb un total de 8.276 euros i d'altra banda els 10.100 aportats directament a l'entitat per un conjunt de 187 empreses, establiments, botigues i institucions de Blanes i Rodalies. En total es van recollir 10.376 euros, una xifra que superava en 2.000 la que s'havien reunit les mateixes jornades l'any anterior, el 2015. Durant aquells dos dies en el recapte van participar prop d'un centenar de voluntaris i voluntàries de totes les edats que desinteressadament van encarregar-se d'explicar la iniciativa B, passejant-se amb les guardioles en mala recerca de donatius o bé atenent a una de les 8 taules repartides arreu del municipi.

0: I ara és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica. Avui, de nou, tampoc tenim el nostre company en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, però sí que tenim els companys del Servei Meteorològic de Catalunya. En aquest cas, escoltem-nos a veure quina és la previsió meteorològica d'avui. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Després de la jornada de l'eclipse d'ahir, que es va poder observar més nítidament a les comarques del sud i de Ponent, i no tant per algun ruixat i alguna tempesta que va haver-hi a les comarques del nord, doncs aquesta jornada de dijous es presenta més tranquil·la. Ens llevem amb un ambient en general força assolellat, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans que aniran minvant al llarg del matí, també amb alguns estrats baixos, algunes boires a punts del nord de la Costa Brava, pràcticament al nord del Cap de Creus, i també d'altres cap al delta de l'Ebre, que també aniran minvant al llarg del matí. A partir de migdia, però, creixeran nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, on durant aquesta tarda no es descarta la possibilitat d'alguns ruixats. De fet, són bastant probables en l'àrea del Pirineu, però sobretot Prepirineu, interior de les comarques de Girona i nord de les de Barcelona. Tampoc creiem que descartar algun ruixat cap a la zona del port al llarg d'aquesta propera tarda. Avui, això sí, marcat per un ambient més càlid encara que no pas la jornada d'ahir, amb valors màxims de temperatura entre 35 i 39 graus a pràcticament tot l'interior i amb fregant els 40 a punts de Ponent i interior de la Vall de l'Ebre. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies.

I ara mateix el que fem abans d'acabar l'informatiu d'avui és repassant titulars, quines han estat les notícies del dia. Entre altres, hem parlat de Marrachac perquè l'Agència de Salut Pública ha aixecat ja les restriccions i l'aigua de Marrachac es considera apta pel consum. Després de setmanes amb la prohibició de beure o cuinar amb l'aigua de l'aixeta per un excés de PFAS, les darreres analítiques han confirmat que els valors es troben finalment dins dels límits legals. Aquesta mesura posa fi al servei alternatiu de camions cisterna que s'instal·lava cada setmana per abastir els veïns d'aquesta urbanització i d'altres sectors de Tordera. Tot i la millora general, la zona de Masmora es manté com l'única excepció a l'espera de rebre els resultats d'una tercera mostra que confirmi la normalitat del subministrament. També avui hem parlat de l'eclipsi d'ahir, i és que prop de 600 persones van assistir al castell per poder seguir tots junts l'eclipsi solar. L'esplanada del castell es va transformar ahir dimecres en un gran mirador astronòmic comunitari que va plegar veïns del nostre poble i també de poblacions properes com Malgrat o Tordera. Des de primera hora de la tarda es van formar cues per obtenir les ulleres de protecció homologades que finalment es van poder repartir a tothom que va acudir a temps abans que el fenomen comencés a 8:15 del vespre. Malgrat l'aparició d'alguns núvols inesperats cap al final de l'ocultació, els assistents van gaudir de l'espectacle en una jornada que va cloure amb un sopar a la fresca i un concert acústic.

I hem parlat d'altres qüestions també relacionades amb la cultura, perquè la Comissió d'Agermanaments viatja a Aix-les-Thermes per reformar els vincles culturals. Una delegació palafollenca s'ha desplaçat aquesta setmana al municipi agermanat per participar activament en la seva festa i encarregar-se de la cuina popular durant 3 nits. El menú previst inclou plats tradicionals com la paella, la fideuà i la botifarra, servint com a eina d'intercanvi gastronòmic en una relació de reciprocitat històrica entre ambdues poblacions. L'estada compta també amb el suport de la colla castellera Els Maduixots, que faran exhibicions per mostrar la cultura catalana en aquest entorn. Davant la manca de relleu generacional, des de l'entitat s'ha aprofitat per fer una crida a nous voluntaris que es vulguin sumar al projecte. I s'ha aprovat un nou projecte d'inversió per millorar la franja de protecció contra incendis a Ciutat Jardí. L'Ajuntament ha donat llum verda a una nova planificació impulsada per la Diputació de Barcelona per reduir la densitat de l'arbrat i netejar el sotabosc al perímetre de la urbanització. El projecte, que substitueix el pla de l'any 2013, ha ajustat el seu traçat per incloure diverses parcel·les municipals que fins ara quedaven fora de la zona de protecció. Amb una inversió inicial de més de 92.000 euros, l'actuació pretén optimitzar la seguretat dels habitatges i facilita la intervenció dels serveis d'emergència en cas de foc forestal. L'expedient està en fase d'informació pública durant un mes, abans, però, que les obres comencin sobre el terreny, previsiblement a principis de l'any vinent, del 2027.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 13 d'agost d'aquest 2026. Us ha acompanyat, com és habitual, Melina Morilla. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies i d'altres d'aquesta setmana i d'altres setmanes les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Recordem que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i també que tenim un canal de difusió a WhatsApp. Allà rebeu totes les notícies del dia ràpidament. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: L'aigua de Marrexac ja és apta pel consum. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha aixecat la restricció sobre el consum de l'aigua de boca a la xarxa de Tordera després que les últimes tres analítiques setmanals hagin confirmat que els valors de PFAS es troben per sota del llindar màxim permès. Aquesta mesura posa fi a setmanes de restriccions que han afectat diversos veïnats i urbanitzacions, incloent-hi Marrexac, on molts habitatges pertanyen al terme de Palafolls, però reben el subministrament dels pous Tordera. Tot i la millora general, la urbanització de Masmora continua sent l'única zona on l'aigua es manté declarada com a no apta. En aquest sector encara s'està a l'espera de rebre els resultats d'una tercera mostra que confirmi el retorn a la normalitat. Mentre duri aquesta situació, l'Ajuntament de Tordera hi mantindrà el subministrament alternatiu mitjançant camions cisterna i el servei domiciliari per persones grans o dependents. La declaració d'aptitud és una notícia esperada pels veïns de Marrexac que des del passat mes de juliol han hagut de conviure amb la prohibició de beure o cuinar amb l'aigua de l'aixeta per un excés de compostos químics sintètics de lenta degradació. Durant aquest temps, els residents han hagut de dependre d'una cuba que s'instal·lava cada dijous al matí al carrer Ginestar. Aquesta situació havia generat un fort malestar entre el veïnatge. Moltes famílies havien denunciat que el límit de 4 garrafes de 8 litres per persona era insuficient per les necessitats diàries i criticaven també les dificultats que aquest sistema suposava per la gent gran o sense vehicle. Malgrat que l'aigua ja es considera apta en gairebé tot el municipi, l'Ajuntament de Tordera mantindrà controls periòdics durant les pròximes setmanes per vigilar l'evolució dels nivells en col·laboració amb Salut Pública. Paral·lelament, el consistori continua treballant en la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'estació de tractament d'aigua potable per garantir una solució permanent. Així mateix, el govern tordereng manté també la reclamació a l'Agència Catalana de l'Aigua perquè determini l'origen exacte d'aquests abocaments industrials que han compromès la qualitat de l'aigua durant tot aquest estiu.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

Després de setmanes amb la prohibició de veure-ho cuinar amb l'aigua de l'aixeta per un excés de PFAS, les darreres analítiques han confirmat que els valors es troben finalment dins dels límits legals. Aquesta mesura posa fi al servei de camions cisterna que s'instal·lava cada setmana per abastir els veïns de Marreixac i d'altres sectors de Tordera. Tot i la millora general, la zona de Masmora es manté com l'única excepció a l'espera de rebre els resultats d'una tercera mostra que confirmi la normalitat del subministrament.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest dijous 13 d'agost del 2026. En tenim d'altres i les avancem ara mateix en titulars. Ahir, prop de 600 persones van assistir a l'observació de l'eclipsi solar al castell. L'esplanada es va transformar i dimecres en un gran mirador astronòmic que va plegar veïns del nostre municipi i de poblacions properes, com Malgrat o Tordera. Des de primera hora de la tarda es van formar cues per obtenir les ulleres de protecció homologades que finalment es van repartir a tothom que va acudir a temps, abans que el fenomen comencés a 8:15 del vespre. Malgrat l'aparició d'alguns núvols inesperats, cap al final de l'ocultació els assistents van gaudir de l'espectacle en una jornada que va cloure amb un sopar a la fresca i un concert acústic. L'èxit de la convocatòria ha refermat el castell com un espai de convivència.

I seguirem parlant de cultura perquè la Comissió d'Agermanaments viatja a Aix-les-Thermes per reformar els vincles culturals. Una delegació palafollenca s'ha desplaçat aquesta setmana al municipi agermanat per participar activament en la seva festa i encarregar-se de la cuina popular durant 3 dies. El menú previst inclou plats tradicionals com la paella, la fideuà i la botifarra, servint com a eina d'intercanvi gastronòmic en una relació de reciprocitat històrica entre ambdues poblacions. L'estada compta també amb el suport de la colla castellera Els Maduixots, que faran diverses exhibicions per mostrar la cultura catalana en aquest entorn.

I s'ha aprovat un nou projecte d'inversió per millorar la franja de protecció contra incendis a Ciutat Jardí. L'Ajuntament ha donat llum verda a una nova planificació impulsada per la Diputació de Barcelona per reduir la densitat de l'arbrat i netejar el sotabosc al perímetre de la urbanització. El projecte, que substitueix el pla que ja hi ha del 2013, ha ajustat el seu traçat per incloure diverses parcel·les municipals que fins ara quedaven fora de la zona de protecció. Amb una inversió inicial de més de 92.000 euros, l'actuació pretén optimitzar la seguretat dels habitatges i facilitar la intervenció dels serveis d'emergència en cas d'incendis forestals. L'expedient estarà en fase d'informació pública durant un mes abans que les obres sobre el terreny comencin previsiblement abans de principis de l'any vinent.

I pel que fa al temps, aquest serà un dijous sense canvis importants en una situació meteorològica que estarà dominada pel sol a tota la comarca amb teranyines de núvols alts que apareixeran durant el llarg del dia. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força aguadors, de component sud i sud-oest. La mar estarà arrissada a tota la costa de la comarca. Les temperatures es mantindran sense canvis, amb mínimes que aniran dels 20 als 25 graus i màximes que oscil·laran entre els 30 i els 33. A Palafolls hi haurà alguns núvols. Les temperatures màximes es mantenen en 30 graus i les mínimes en 20. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous 13 d'agost del 2026 i ho fem parlant d'una bona notícia, i és que l'aigua de Marreixac ja és apta pel consum. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha aixecat les restriccions sobre el consum de l'aigua de boca a la xarxa de Tordera després de les últimes tres analítiques setmanals que han confirmat que els valors de PFAS es troben per sota del llindar màxim permès. Aquesta mesura posa fi a setmanes de restriccions que han afectat diversos veïnats i urbanitzacions, incloent-hi Marreixac, o molts dels habitatges pertanyen al terme de Palafolls, però reben el subministrament de pous tordarencs. Tot i la millora general, la urbanització de

0: Masmora continua sent l'única zona on l'aigua es manté declarada com a no apta. En aquest sector encara s'està a l'espera de rebre els resultats d'una tercera mostra que confirmin el retorn a la normalitat. Mentre duri aquesta situació, l'Ajuntament de Tordera mantindrà el subministrament alternatiu mitjançant camions cisterna i també el servei domiciliari per persones grans o dependents. La declaració d'aptitud és una notícia molt esperada pels veïns de Marraixà, que des del passat mes de juliol han hagut de conviure amb la prohibició de beure o cuinar amb l'aigua de l'aixeta per un excés de PFAS, és a dir, compostos químics sintètics de lenta degradació. Durant aquest temps, els residents han hagut de dependre d'una cuba que s'instal·lava cada dijous al matí al carrer Ginestà. Aquesta situació havia generat un fort malestar entre el veïnatge. Moltes famílies havien denunciat que el límit de 4 garrafes de 8 litres per persona era insuficient per les necessitats diàries i criticaven també les dificultats que aquest sistema suposava per gent gran o sense vehicle propi. Malgrat que l'aigua es considera ja apta en gairebé tot el municipi, l'Ajuntament de Tordera informa que mantindrà controls periòdics durant les pròximes setmanes per vigilar l'evolució dels nivells en col·laboració amb Salut Pública. Paral·lelament, també continuen treballant en la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'estació de tractament d'aigua potable per garantir una solució permanent. I seguim amb altres qüestions, perquè prop de 600 persones van viure a l'eclipsi solar des del castell ahir. L'esplanada del castell es va convertir ahir dimecres en un autèntic mirador astronòmic per seguir l'eclipsi solar, superant totes les previsions d'assistència. Tot i que s'esperava una bona acollida, l'esdeveniment va treure finalment unes 600 persones, moltes de les quals provenien de poblacions veïnes com Malgrat o Tordera. L'activitat va començar a notar-se ben aviat i és que a partir de les 5 de la tarda ja hi havia els primers grups de persones fent cua per rebre les ulleres. El repartiment de les ulleres de protecció homologades es va començar a les 7 de la tarda i malgrat la gran afluència de públic n'hi va haver-hi per tothom que va anar a temps a buscar-les. L'eclipsi va començar a ser visible a partir de 7:45 de la tarda, tot i que cap al final de l'ocultació van aparèixer alguns núvols inesperats. Tot i això, els assistents van poder gaudir de l'espectacle astronòmic. Un cop finalitzat el fenomen, l'ambient festiu va continuar amb un sopar a la fresca, bastant concorregut, on la majoria dels presents es van quedar a l'esplanada per gaudir de la nit al castell i al concert acústic de l'artista local Pell Roja. I seguim parlant de cultura, però en aquest cas de la comissió d'agermanaments que viatja a Aix-les-Thermes per reformar els vincles amb el poble agermanat. Una delegació de la comissió d'agermanaments de Palafolls s'ha desplaçat a la localitat francesa d'Aix-les-Thermes per participar activament en la seva festa. El viatge, que ha començat aquest mateix matí i que s'allargarà fins diumenge, té com a objectiu principal mantenir viu el vincle entre ambdós municipis a través de la gastronomia i l'intercanvi cultural. La tasca principal dels palafollencs a França és encarregar-se de la cuina durant 3 nits consecutives. El menú previst per aquesta edició inclou una paella la primera nit, fideuà la segona i botifarra a l'última. El president de la Comissió d'Agermanaments, David Delgado, explica que aquesta visita forma part d'una relació de reciprocitat fonamental per dur a terme aquest agermanament.
1: Estaremos cocinando el día 13 por la noche, o sea, mañana jueves, el viernes y el sábado. Y el domingo ya volvemos. El primer día vamos a hacer paella, el segundo fideuá y el tercero butifarras. Son unas fiestas que organizan ellos y las hacen, y entonces es una especie de compromiso. Nosotros vamos allí, luego ellos vuelven aquí, en fin. Si nosotros no fuéramos allí, ellos posiblemente no vendrían aquí, claro. Es de cajón casi.
0: Aquesta edició de la Festa Aix-les-Thermes compta també amb la presència de la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, que realitzaran exhibicions i actuacions al municipi per mostrar la cultura castellera en aquest entorn. Malgrat la continuïtat d'aquestes activitats, David Delgado ha aprofitat per fer una crida per trobar nous voluntaris que vulguin sumar-se a la comissió. Actualment el grup està format per unes 20 persones, però l'entitat es troba amb una manca de relleu generacional.
1: En principi, ja con el grupo que somos funcionaremos, O sea, que no seremos unos 20, pero siempre estamos ya con gente un poco grande, siempre hay alguno, y siempre hay además compromisos o historias que suceden en los que alguna persona o algunas pues no pueden venir. Entonces, si el grupo fuera más grande, primero eso, y segundo, que incluso la junta se debería cambiar, pero claro, si somos pocos y grandes ya todos, es más difícil. Si entra gente, encantado por parte de todos.
0: Totes les persones interessades a formar-ne part o col·laborar-hi poden contactar amb qualsevol membre conegut del grup o demanar informació directament a l'Ajuntament per posar-se en contacte amb el president de l'entitat. I parlem d'altres qüestions, en aquest cas de medi ambient, perquè s'ha aprovat un nou projecte per millorar la franja contra incendis de Ciutat Jardí. L'Ajuntament ha donat llum verda a l'aprovació inicial d'un nou projecte per reduir la densitat de l'arbrat i realitzar l'estassada de la sotabosc a la franja perimetral de Ciutat Jardí. Aquesta actuació, impulsada per la Diputació, té com a objectiu principal millorar la seguretat dels habitatges i de les persones davant del risc d'incendis forestals. Aquesta nova planificació substitueix un projecte anterior que datava de l'any 2013. Segons ha explicat la tècnica de medi ambient a l'Ajuntament de Palafolls, Maite Garrigós, s'ha decidit renovar el pla per optimitzar-ne el seu efecte.
2: S'ha aprovat novament, perquè ja en teníem un del 2013 que ens va redactar la Diputació de Barcelona. El que passa és que es va detectar que aquest projecte doncs tenia alguna mancança o alguna cosa que es podia millorar. Llavors Diputació ens ha tornat a generar un altre informe, un altre pla. Aquest pla s'ha aprovat ara i l'implantarem segurament a principis de l'any que ve.
0: Una de les novetats principals d'aquest nou disseny és que el traçat de la franja s'ha ajustat lleugerament per incloure parcel·les de titularitat municipal que fins ara quedaven fora. Garrigós destaca que, tot i que el canvi és subtil, permet guanyar terreny de protecció.
2: I aquest serà, doncs, una mica diferent el traçat de la franja respecte a la que teníem, una mica millor. El traçat de la franja ha canviat molt poquet, però amb la idea de que hi hagi més superfície de franja. Hi ha algunes parcel·les municipals interiors que s'han incorporat a la franja, per tant el treball serà més ample, més efectiu. Confiem que això sigui una millora en la protecció contra incendis de la urbanització.
0: El projecte preveu una inversió de 92.086 euros per la fase de primera intervenció, a la qual se sumaran 21.400 euros bienals pel manteniment posterior de la vegetació. Els treballs consistiran principalment en la poda de branques baixes, la tala selectiva d'arbres per reduir-ne la densitat i el desbrossament del sotabosc. S'estima que les obres tinguin una durada de 15 setmanes, tot i que el projecte ja ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern local. El consistori preveu que la seva implantació real sobre el terreny es produeixi a principis de l'any vinent, del 2027. Actualment el projecte es troba en fase d'informació pública durant un termini de 30 dies. Durant aquest temps, les persones interessades poden consultar l'expedient al Servei d'Urbanisme o a l'Etauler Municipal i presentar-hi al·legacions si ho consideren oportú.

És moment, com és habitual, d'obrir la nostra maroteca, l'espai en el qual repassem de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. Marxem primer cap al 2025, fa justament un any, quan van enxampar 6 adolescents entrant al castell de matinada i intentant manipular maquinària d'obra. Aquella matinada, les càmeres de seguretat instal·lades al castell van detectar 6 adolescents saltant-se la prohibició d'accedir-hi. Concretament, tal com es va poder observar en el vídeo de seguretat, els nois arribaven en patinet i després de fer algunes acrobàcies amb ell, decidien entrar al castell. Un cop a dalt, van llançar pedres al camí d'accés. Seguidament van intentar manipular la maquinària d'obra, tot i que sense èxit. Des de la regidoria de Governació es va explicar que es prendrien mesures pertinents. I des de Patrimoni van titllar els fets com actes delictius i van recordar que hi havia càmeres de seguretat que vigilen la zona. A les imatges enregistrades es veia bé qui eren les persones i s'estava investigant qui eren concretament per actuar-hi en conseqüència. El 2021, ja fa 5 anys, les ADF alertaven del perill que suposaria un incendi prop de les urbanitzacions maresmenques. Segons van explicar al seu web, els equips de prevenció i extinció d'incendis els preocupava molt tenir incendis a les urbanitzacions perquè tenien, i segueixen tenint, una alta densitat de població dispersa en xalets individuals envoltats de massa forestal. Al Maresme, entre altres comarques, estaven a la llista de zones preocupants dels bombers de la Generalitat justament per la presència de gran nombre d'urbanitzacions envoltades de bosc. Segons les ADF, més enllà de la bellesa de viure a prop del bosc i lluny del nucli urbà, calia ser conscient del que suposava en cas d'incendi. Per això aquella l'entitat recordava la necessitat de tenir el jardinet de vegetació, mantenir les distàncies entre arbres d'almenys 6 metres i evitar que les capçades es toquessin entre elles o que toquessin la façana dels habitatges. I finalment, fa 10 anys ja, el 2016, Blanes recollia més de 18.000 euros per lluitar contra el càncer, superant el que havien recaptat l'any anterior. La Junta Local de Blanes de l'Associació Catalunya contra el Càncer va organitzar aquell cap de setmana dues jornades solidàries amb la finalitat de recaptar fons econòmics destinats a la investigació del càncer. Els diners obtinguts provenien de dos tipus de col·lecta. D'una banda, la que van dur a terme els voluntaris i voluntàries a peu de carrer amb un total de 8.276 euros i d'altra banda els 10.100 aportats directament a l'entitat per un conjunt de 187 empreses, establiments, botigues i institucions de Blanes i Rodalies. En total es van recollir 10.376 euros, una xifra que superava en 2.000 la que s'havien reunit les mateixes jornades l'any anterior, el 2015. Durant aquells dos dies en el recapte van participar prop d'un centenar de voluntaris i voluntàries de totes les edats que desinteressadament van encarregar-se d'explicar la iniciativa bé, passejant-se amb les guardioles amb mala recerca de donatius o bé atenent a una de les 8 taules repartides arreu del municipi.

0: I ara és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica. Avui, de nou, tampoc tenim el nostre company en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, però sí que tenim els companys del Servei Meteorològic de Catalunya. En aquest cas, escoltem-nos a veure quina és la previsió meteorològica d'avui. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Després de la jornada de l'eclipse d'ahir, que es va poder observar més nítidament a les comarques del sud i de Ponent, i no tant per algun ruixat i alguna tempesta que va haver-hi a les comarques del nord, doncs aquesta jornada de dijous es presenta més tranquil·la. Ens llevem amb un ambient en general força assolellat, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans que aniran minvant al llarg del matí, també amb alguns estrats baixos, algunes boires a punts del nord de la Costa Brava, pràcticament al nord del Cap de Creus, i també d'altres cap al delta de l'Ebre, que també aniran minvant al llarg del matí. A partir de migdia, però, creixeran nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, on durant aquesta tarda no es descarta la possibilitat d'alguns ruixats. De fet, són bastant probables en l'àrea del Pirineu, però sobretot Prepirineu, interior de les comarques de Girona i nord de les de Barcelona. Tampoc creiem que descartar algun ruixat cap a la zona del port al llarg d'aquesta propera tarda. Avui, això sí, marcat per un ambient més càlid encara que no pas la jornada d'ahir, amb valors màxims de temperatura entre 35 i 39 graus a pràcticament tot l'interior i amb fregant els 40 a punts de Ponent i interior de la Vall de l'Ebre. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies.

I ara mateix el que fem abans d'acabar l'informatiu d'avui és repassant titulars, quines han estat les notícies del dia. Entre altres, hem parlat de Marrachac perquè l'Agència de Salut Pública ha aixecat ja les restriccions i l'aigua de Marrachac es considera apta pel consum. Després de setmanes amb la prohibició de beure o cuinar amb l'aigua de l'aixeta per un excés de PFAS, les darreres analítiques han confirmat que els valors es troben finalment dins dels límits legals. Aquesta mesura posa fi al servei alternatiu de camions cisterna que s'instal·lava cada setmana per abastir els veïns d'aquesta urbanització i d'altres sectors de Tordera. Tot i la millora general, la zona de Masmora es manté com l'única excepció a l'espera de rebre els resultats d'una tercera mostra que confirmi la normalitat del subministrament. També avui hem parlat de l'eclipsi d'ahir i és que prop de 600 persones van assistir al castell per poder seguir tots junts l'eclipsi solar. L'esplanada del castell es va transformar ahir dimecres en un gran mirador astronòmic comunitari que va plegar veïns del nostre poble i també de poblacions properes com Malgrat o Tordera. Des de primera hora de la tarda es van formar cues per obtenir les ulleres de protecció homologades que finalment es van poder repartir a tothom que va acudir a temps abans que el fenomen comencés a 8:15 del vespre. Malgrat l'aparició d'alguns núvols inesperats cap al final de l'ocultació, els assistents van gaudir de l'espectacle en una jornada que va cloure amb un sopar a la fresca i un concert acústic.

I hem parlat d'altres qüestions també relacionades amb la cultura, perquè la Comissió d'Agermanaments viatja a Aix-les-Thermes per reformar els vincles culturals. Una delegació palafollenca s'ha desplaçat aquesta setmana al municipi agermanat per participar activament en la seva festa i encarregar-se de la cuina popular durant 3 nits. El menú previst inclou plats tradicionals com la paella, la fideuà i la botifarra, servint com a eina d'intercanvi gastronòmic en una relació de reciprocitat històrica entre ambdues poblacions. L'estada compta també amb el suport de la colla castellera Els Maduixots, que faran exhibicions per mostrar la cultura catalana en aquest entorn. Davant la manca de relleu generacional, des de l'entitat s'ha aprofitat per fer una crida a nous voluntaris que es vulguin sumar al projecte. I s'ha aprovat un nou projecte d'inversió per millorar la franja de protecció contra incendis a Ciutat Jardí. L'Ajuntament ha donat llum verda a una nova planificació impulsada per la Diputació de Barcelona per reduir la densitat de l'arbrat i netejar el sotabosc al perímetre de la urbanització. El projecte, que substitueix el pla de l'any 2013, ha ajustat el seu traçat per incloure diverses parcel·les municipals que fins ara quedaven fora de la zona de protecció. Amb una inversió inicial de més de 92.000 euros, l'actuació pretén optimitzar la seguretat dels habitatges i facilita la intervenció dels serveis d'emergència en cas de foc forestal. L'expedient està en fase d'informació pública durant un mes, abans, però, que les obres comencin sobre el terreny, previsiblement a principis de l'any vinent, del 2027.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 13 d'agost d'aquest 2026. Us ha acompanyat, com és habitual, Melina Morilla. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies i d'altres d'aquesta setmana i d'altres setmanes les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Recordem que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i també que tenim un canal de difusió a WhatsApp. Allà rebeu totes les notícies del dia ràpidament. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: fent cua per rebre les ulleres. El repartiment d'aquestes ulleres de protecció homologades es va començar a les 7 de la tarda i malgrat la gran afluència de públic, va haver-hi per tothom que va anar a temps a buscar-les. L'eclipsi va començar a ser visible a partir de 7:45 del vespre. Tot i que cap al final de l'ocultació van aparèixer alguns núvols inesperats, els assistents van poder gaudir de l'espectacle. Un cop finalitzat el fenomen, l'ambient festiu va continuar. Amb un sopar a la fresca concorregut, o la majoria dels presents van quedar-se a l'esplanada per gaudir de la nit al castell i també del concert acústic de l'artista local Pell Roja. I s'ha aprovat un nou projecte per millorar la franja contra incendis de Ciutat Jardí. L'Ajuntament ha donat llum verda a l'aprovació inicial d'un nou projecte per reduir la densitat de l'arbrat i realitzar l'estassada del sotabosc a la franja perimetral de l'urbanització de Ciutat Jardí. Aquesta actuació, impulsada per la Diputació, té com a objectiu principal millorar la seguretat dels habitatges i també de les persones davant del risc d'incendis forestals. La nova planificació substitueix un projecte anterior que datava de l'any 2013. S'ha decidit renovar el pla per optimitzar-ne el seu efecte. Una de les novetats d'aquest nou disseny és el traçat de la franja, que s'ha ajustat lleugerament per incloure parcel·les de titularitat municipal que fins ara quedaven fora. El projecte preveu una inversió de 92.086 euros per la primera fase d'intervenció, a la qual se sumaran uns 21.400 bianals pel manteniment posterior de la vegetació. Els treballs consistiran principalment en la poda de branques baixes, la tala selectiva d'arbres per reduir-ne la densitat i el desbrossament del sotabosc. S'estima que les obres tinguin una durada de 15 setmanes, tot i que el projecte ja ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local. El consistori preveu que la seva implantació real sobre el terreny es produeixi a principis de l'any vinent.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Doncs ja hi tornem a ser. Nova tarda per al de Gorra Express. Abans, però, deixa'm dir-te qui va guanyar el de Gorra Express d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades per anar als Ocine Blanes. Us preguntàvem sobre el nom de l'actriu protagonista de Mamma Mia. En aquest cas, era la coneguda i oscaritzada Meryl Streep. No hi va haver-hi cap mena de confusió i entre totes les respostes que vam rebre, doncs un guanyador, en Ginés Parra, que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I atenció, que aquesta tarda juguem per un premi exclusiu. Una d'aquelles propostes per tota la família, i parlem de teatre de proximitat. Tornem a parlar del micròmetre. Aquesta sessió d'espectacles que es faran a Santa Susana el proper mes de setembre, en concret el 3, el 4, el 5, el 6, el 12, el 13, el 18 i el 19 de setembre. Diferents espectacles. Aprofito per comentar-te que encara queden entrades. Ho pots consultar tot a través del seu web www.festivalmicrometre.cat. Però nosaltres avui fem referència a un d'aquests espectacles, la Júlia i el Tauró. La Júlia i el Tauró és un espectacle de teatre familiar per tots els públics amb la coneguda companyia maresmenca Teatre al Detall. En concret, la Txell i en Xavi, d'aquí al costat, companyia Teatre al Detall de Calella, que en aquest espectacle incorporen també la seva filla, la Nora, tres grans artistes amb la Júlia i el Tauró. Una proposta que es farà el pròxim 18 de setembre a partir de 7:45 del vespre a la Masia Mas de Dalt. No us el podeu perdre perquè és la seva nova creació i cuiden tots els detalls. Això sí, algú de vosaltres hi anirà de franc si participa al de Gorra Express d'aquesta tarda, jugant amb la cultura palafollenca. Us posarem a prova. Sabries dir-nos el nom dels dos gegants, el gegant i la geganta de Palafolls? Ara que s'aproxima la seva diada gegantera, fem-los un homenatge. Com es diuen els gegants de Palafolls? En joc una invitació doble per anar al 18 de setembre a veure la Júlia i el Tauró al Festival Micròmetre de Santa Susana.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.
5: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00.
1: 93 761 95 00.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries,
0: i de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous, 13 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi recordant-vos que en motiu del Dia Mundial de la Fotografia que celebra el pròxim 19 d'agost, la CEP i la FIC Blanes han organitzat un sorteig per trobar el logo amagat als aparadors de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls. Participant d'aquest sorteig podreu aconseguir un dels 3 xecs de compra de 100 euros que sortejaran ben aviat.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més activitats culturals, girem plana i anem ara fins a Malgrat de Mar, que continua amb les activitats de la Festa Major. Aquest vespre, per exemple, al punt de les 7, hi haurà vespreig i bingo musical. Serà al Parc del Castell, organitzat per l'Associació de Dones. A part, també, al Parc de Can Campassol, a partir de 9:45 del vespre, es projectaran pel·lícules de cinema a la fresca. La primera, Bob Esponja, una aventura pirata. I a partir de les 11, Wolfgang. El divendres, demà, hi haurà l'espectacle Cançó d'Amor i de Guerra a partir de 9:45 del vespre al Jardí de la Torre de la Vídua de Can Sala. Un espectacle de sarsuela amb donatiu de 18 euros organitzat per l'Associació Amics de la Sarsuela. I a la nit, el correfoc infantil. Des de les 9 del vespre amb una tabalada que començarà a la plaça de Vicenç Ferrer. A 9:45 està previst que comenci el correfoc des del carrer de Montserrat Roig fins a arribar a la plaça de les Puntaires.
0: No t'ho perdis.
1: I a la nit, barraques, a partir de les 9, a la plaça de Xescu Boix, obertura de les portes, amb música ambient, i a 10:45 de la nit, concerts amb Micti Fire, Romànic Dimoni, Balkan Bomba i DJ Trapella. Seguim i ens fixem també amb les activitats dins l'Estiueja't, les activitats d'estiu al municipi de Pineda. Serà demà passat quan hi hagi de nou el tribut amb El Último Tributo, a partir de les 10 del vespre, bona música a plaça Espanya. A part, també, si parlem de les activitats de dissabte, destacar l'espectacle musical de Set de Rumba. Serà a les 8 del vespre a la plaça Nova. Sense oblidar, tampoc, el diumenge hi ha Holly Party a l'espai de l'Skate Park a partir de les 7 de la tarda. Més propostes ara al municipi de Calella. Aquesta nit, a la platja Gran, al costat del Xirinou, hi ha una nova sessió del Calella Beach Festival. El cinema a la fresca de Calella amb la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge, serà a partir de 9:45 del vespre. I demà divendres hi ha actuació per la Mainada a partir de les 5 de la tarda al passeig de Manuel Puigverd. Una actuació amb la companyia Biri Birom.
0: No t'ho perdis.
1: I a 8:15 del vespre, al Pati de l'Os, al Parc del Mau, està previst que comenci la revetlla de la Mare de Déu d'agost, amb música de ball, sopar popular i més tard l'actuació del grup de la banda del Cotxe Rojo i sessió de DJ Juan Esteban. A Tordera destacarem les primeres activitats de Festa Major, com per exemple demà divendres a la plaça de l'Ajuntament, el sopar de colles temàtic amb entrades ja exaurides, o el correfoc infantil que es farà a partir de les 10 del vespre des de la plaça de l'Església. A la plaça de l'Ajuntament, més tard, a 11:15, hi haurà actuació amb la Caset DJs amb la disco dels 80 fins als 2000. I acabarem parlant de les propostes culturals al municipi de Blanes. Aquesta nit, nova sessió del dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar serà a partir de 9:15 del vespre aquesta setmana amb l'actuació de Sweet Savage. I pels pròxims dies també destacarem que demà comencen les festes del barri de Mascremat amb diferents activitats, o que dissabte hi ha una nova edició de la caminada popular de la nit de Sant Bonós, amb sortida i arribada al Passeig de Mar, la sortida a 10:45 de la nit.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment, més...

0: at Lateranic Space. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Doncs ja hi tornem a ser. Nova tarda per al de Gorra Express. Abans, però, deixa'm dir-te qui va guanyar el de Gorra Express d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades per anar als Ocine Blanes. Us preguntàvem sobre el nom de l'actriu protagonista de Mamma Mia. En aquest cas, era la coneguda i oscaritzada Meryl Streep. No hi va haver-hi cap mena de confusió i entre totes les respostes que vam rebre, doncs un guanyador, en Ginés Parra, que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I atenció, que aquesta tarda juguem per un premi exclusiu. Una d'aquelles propostes per tota la família, i parlem de teatre de proximitat. Tornem a parlar del micròmetre. Aquesta sessió d'espectacles que es faran a Sa Santa Susana el proper mes de setembre. En concret, el 3, el 4, el 5, el 6, el 12, el 13, el 18 i el 19 de setembre. Diferents espectacles. Aprofito per comentar-te que encara queden entrades. Ho pots consultar tot a través del seu web www.festivalmicrometre.cat. Però nosaltres avui fem referència a un d'aquests espectacles, la Júlia i el Tauró. La Júlia i el Tauró és un espectacle de teatre familiar per tots els públics amb la coneguda companyia maresmenca Teatre al Detall. En concret, la Txell i en Xavi, d'aquí al costat, companyia Teatre al Detall de Calella, que en aquest espectacle incorporen també la seva filla, la Nora, tres grans artistes amb la Júlia i el Tauró. Una proposta que es farà el pròxim 18 de setembre a partir de 7:45 del vespre a la Masia Mas de Dalt. No us el podeu perdre perquè és la seva nova creació i cuiden tots els detalls. Això sí, algú de vosaltres hi anirà de franc si participa al de Gorra Express d'aquesta tarda, jugant amb la cultura palafollenca. Us posarem a prova. Sabries dir-nos el nom dels dos gegants, el gegant i la geganta de Palafolls? Ara que s'aproxima la seva diada gegantera, fem-los un homenatge. Com es diuen els gegants de Palafolls? En joc una invitació doble per anar el 18 de setembre a veure la Júlia i el Tauró al Festival Micròmetre de Santa Susana.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
3: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

La comissió d'agermanaments viatja a Aix-les-Thermes per reformar els vincles amb el poble agermanat. Una delegació de la comissió d'agermanaments de Palafolls s'ha desplaçat a la localitat francesa d'Aix-les-Thermes per participar en una espècie de festa major que celebren. El viatge que ha començat aquest matí s'allargarà fins diumenge i té com a objectiu principal mantenir viu el vincle entre ambdós municipis a través de la gastronomia i l'intercanvi cultural. La tasca principal dels palafollencs a França és encarregar-se de la cuina durant 3 nits consecutives. El menú previst per aquesta edició inclou una paella per la primera nit, fideuà per la segona.

0: estamos allí, ellos posiblemente no vendrían aquí, claro. És de cajón, casi.
1: Aquesta edició de la Festa Aix-les-Thermes compta també amb la presència de la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els maduixots, que realitzaran exhibicions i actuacions al municipi francès per mostrar la cultura castellera en aquest entorn. Malgrat la continuïtat d'aquestes activitats, David Delgado aprofita per fer una crida per trobar nous voluntaris que vulguin sumar-se a la comissió. Actualment el grup està format per unes 20 persones, però l'entitat es troba amb una manca de relleu generacional.
0: En principio, ya con el grupo que somos funcionaremos, ¿eh? O sea, que no seremos unos 20, pero siempre estamos ya con gente un poco grande, siempre hay alguno, y siempre hay además compromisos o historias que suceden en los que alguna persona o algunas pues no pueden venir. Entonces, si el grupo fuera más grande, primero eso, y segundo, que incluso la junta se debería cambiar. Pero claro, si somos pocos y grandes ya todos, es más difícil. Si entra gente, encantado por parte de todos.
1: Totes les persones interessades a formar-ne part o col·laborar-hi poden contactar amb qualsevol membre conegut del grup o demanar informació directament a l'Ajuntament per posar-se en contacte amb el president de l'entitat.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Doncs ja hi tornem a ser. Nova tarda per al de Gorra Express. Abans, però, deixa'm dir-te qui va guanyar el de Gorra Express d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades per anar als Ocine Blanes. Us preguntàvem sobre el nom de l'actriu protagonista de Mamma Mia. En aquest cas, era la coneguda i oscaritzada Meryl Streep. No hi va haver-hi cap mena de confusió i entre totes les respostes que vam rebre, doncs un guanyador, en Ginés Parra, que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I atenció, que aquesta tarda juguem per un premi exclusiu. Una d'aquelles propostes per tota la família, i parlem de teatre de proximitat. Tornem a parlar del micròmetre. Aquesta sessió d'espectacles que es faran a Santa Susana el proper mes de setembre. En concret, el 3, el 4, el 5, el 6, el 12, el 13, el 18 i el 19 de setembre. Diferents espectacles. Aprofito per comentar-te que encara queden entrades. Ho pots consultar tot a través del seu web www.festivalmicrometre.cat. Però nosaltres avui fem referència a un d'aquests espectacles, La Júlia i el Tauró. La Júlia i el Tauró és un espectacle de teatre familiar per tots els públics amb la coneguda companyia maresmenca Teatre al Detall. En concret, la Txell i en Xavi, d'aquí al costat, companyia Teatre al Detall de Calella, que en aquest espectacle incorporen també la seva filla, la Nora, tres grans artistes amb la Júlia i el Tauró. Una proposta que es farà el pròxim 18 de setembre a partir de 7:45 del vespre a la Masia Mas de Dalt. No us el podeu perdre perquè és la seva nova creació i cuiden tots els detalls. Això sí, algú de vosaltres hi anirà de franc si participa al de Gorra Express d'aquesta tarda, jugant amb la cultura palafollenca. Us posarem a prova. Sabries dir-nos el nom dels dos gegants, el gegant i la geganta de Palafolls? Ara que s'aproxima la seva diada gegantera, fem-los un homenatge. Com es diuen els gegants de Palafolls? En joc una invitació doble per anar el 18 de setembre a veure La Júlia i el Tauró al Festival Micròmetre de Santa Susana.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Doncs ja hi tornem a ser. Nova tarda per al de Gorra Express. Abans, però, deixa'm dir-te qui va guanyar el de Gorra Express d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades per anar als Ocine Blanes. Us preguntàvem sobre el nom de l'actriu protagonista de Mamma Mia. En aquest cas, era la coneguda i oscaritzada Meryl Streep. No hi va haver-hi cap mena de confusió i entre totes les respostes que vam rebre, doncs un guanyador, en Ginés Parra, que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I atenció, que aquesta tarda juguem per un premi exclusiu. Una d'aquelles propostes per tota la família, i parlem de teatre de proximitat. Tornem a parlar del micròmetre. Aquesta sessió d'espectacles que es faran a Santa Susana el proper mes de setembre, en concret el 3, el 4, el 5, el 6, el 12, el 13, el 18 i el 19 de setembre. Diferents espectacles. Aprofito per comentar-te que encara queden entrades. Ho pots consultar tot a través del seu web www.festivalmicrometre.cat. Però nosaltres avui fem referència a un d'aquests espectacles, La Júlia i el Tauró. La Júlia i el Tauró és un espectacle de teatre familiar per tots els públics amb la coneguda companyia maresmenca Teatre al Detall. En concret, la Txell i en Xavi, d'aquí al costat, companyia Teatre al Detall de Calella, que en aquest espectacle incorporen també la seva filla, la Nora, tres grans artistes amb la Júlia i el Tauró. Una proposta que es farà el pròxim 18 de setembre a partir de 7:45 del vespre a la Masia Mas de Dalt. No us el podeu perdre perquè és la seva nova creació i cuiden tots els detalls. Això sí, algú de vosaltres hi anirà de franc si participa al de Gorra Express d'aquesta tarda, jugant amb la cultura palafollenca. Us posarem a prova. Sabries dir-nos el nom dels dos gegants, el gegant i la geganta de Palafolls? Ara que s'aproxima la seva diada gegantera, fem-los un homenatge. Com es diuen els gegants de Palafolls? En joc una invitació doble per anar el 18 de setembre a veure La Júlia i el Tauró al Festival Micròmetre de Santa Susana.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
7: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: I l'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

L'aigua de Mas Reixac ja és apta pel consum. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha aixecat les restriccions sobre el consum de l'aigua de boca a la xarxa de Tordera després que les últimes tres analítiques setmanals hagin confirmat que els valors de PFAS es troben per sota del llindar màxim permès. Aquesta mesura posa fi a setmanes de restriccions que han afectat diversos veïnats i urbanitzacions, incloent-hi Mas Reixac, com molts habitatges pertanyen al terme de Palafolls, però reben el subministrament dels pous tordarencs. Tot i la millora general, la urbanització de Mas Mora continua sent l'única zona on l'aigua es manté declarada com a no apta. En aquest sector encara s'està a l'espera de rebre els resultats d'una tercera mostra que confirmi el retorn a la normalitat. Mentre duri aquesta situació, l'Ajuntament de Tordera hi mantindrà el subministrament alternatiu mitjançant camions cisterna i el servei domiciliari per persones grans o dependents. La declaració d'aptitud és una notícia esperada pels veïns de Mas Reixac que des del passat mes de juliol han hagut de conviure amb la prohibició de beure o cuinar amb l'aigua de l'aixeta per un excés de compostos químics sintètics de lenta degradació. Durant aquest temps, els residents han hagut de dependre d'una cuva que s'instal·lava cada dijous al matí al carrer Ginestar. Aquesta situació havia generat un fort malestar

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Doncs ja hi tornem a ser. Nova tarda per al de Gorra Express. Abans, però, deixa'm dir-te qui va guanyar el de Gorra Express d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades per anar als Ocine Blanes. Us preguntàvem sobre el nom de l'actriu protagonista de Mamma Mia. En aquest cas, era la coneguda i oscaritzada Meryl Streep. No hi va haver-hi cap mena de confusió i entre totes les respostes que vam rebre, doncs un guanyador, en Ginés Parra, que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I atenció, que aquesta tarda juguem per un premi exclusiu. Una d'aquelles propostes per tota la família, i parlem de teatre de proximitat. Tornem a parlar del micròmetre. Aquesta sessió d'espectacles que es faran a Sa Santa Susana el proper mes de setembre, en concret el 3, el 4, el 5, el 6, el 12, el 13, el 18 i el 19 de setembre. Diferents espectacles. Aprofito per comentar-te que encara queden entrades. Ho pots consultar tot a través del seu web www.festivalmicrometre.cat. Però nosaltres avui fem referència a un d'aquests espectacles, La Júlia i el Tauró. La Júlia i el Tauró és un espectacle de teatre familiar per tots els públics amb la coneguda companyia maresmenca Teatre al Detall. En concret, la Txell i en Xavi, d'aquí al costat, companyia Teatre al Detall de Calella, que en aquest espectacle incorporen també la seva filla, la Nora, tres grans artistes amb la Júlia i el Tauró. Una proposta que es farà el pròxim 18 de setembre a partir de 7:45 del vespre a la Masia Mas de Dalt. No us el podeu perdre perquè és la seva nova creació i cuiden tots els detalls. Això sí, algú de vosaltres hi anirà de franc si participa al de Gorra Express d'aquesta tarda, jugant amb la cultura palafollenca. Us posarem a prova. Sabries dir-nos el nom dels dos gegants, el gegant i la geganta de Palafolls? Ara que s'aproxima la seva diada gegantera, fem-los un homenatge. Com es diuen els gegants de Palafolls? En joc una invitació doble per anar el 18 de setembre a veure La Júlia i el Tauró al Festival Micròmetre de Santa Susana.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
9: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous, 13 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi recordant-vos que en motiu del Dia Mundial de la Fotografia que celebra el pròxim 19 d'agost, la CEP i la FIC Blanes han organitzat un sorteig per trobar el logo amagat als aparadors de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls. Participant d'aquest sorteig podreu aconseguir un dels 3 xecs de compra de 100 euros que sortejaran ben aviat.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més activitats culturals, girem plana i anem ara fins a Malgrat de Mar, que continua amb les activitats de la Festa Major. Aquest vespre, per exemple, al punt de les 7, hi haurà vespreig i bingo musical. Serà al Parc del Castell, organitzat per l'Associació de Dones. A part, també, al Parc de Can Campassol, a partir de 9:45 del vespre, es projectaran pel·lícules de cinema a la fresca. La primera, Bob Esponja, una aventura pirata. I a partir de les 11, Wolfgang. El divendres, demà, hi haurà l'espectacle Cançó d'Amor i de Guerra a partir de 9:45 del vespre al Jardí de la Torre de la Vídua de Can Sala. Un espectacle de sarsuela amb donatiu de 18 euros organitzat per l'Associació Amics de la Sarsuela. I a la nit, el correfoc infantil. Des de les 9 del vespre amb una tabalada que començarà a la plaça de Vicenç Ferrer. A 9:45 està previst que comenci el correfoc des del carrer de Montserrat Roig fins a arribar a la plaça de les Puntaires.
0: No t'ho perdis.
1: I a la nit, barraques a partir de les 9 a la plaça de Xesco Boix, obertura de les portes amb música ambient, i a 10:45 de la nit, concerts amb Mighty Fire, Romànic Dimoni, Balkan Bomba i DJ Trapella. Seguim i ens fixem també amb les activitats dins l'Estiueja't, les activitats d'estiu al municipi de Pineda. Serà demà passat quan hi hagi de nou el tribut amb El Último Tributo a partir de les 10 del vespre, bona música a plaça Espanya. A part, també, si parlem de les activitats de dissabte, destacar l'espectacle musical de Set de Rumba. Serà a les 8 del vespre a la plaça Nova, sense oblidar tampoc del diumenge hi ha Holly Party a l'espai de l'Skate Park a partir de les 7 de la tarda. Més propostes ara al municipi de Calella. Aquesta nit, a la platja Gran, al costat del Xirinou, hi ha una nova sessió del Calella Beach Festival. El cinema La Fresca de Calella, amb la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, serà a partir de 9:45 del vespre. I demà divendres hi ha actuació per la mainada a partir de les 5 de la tarda al passeig de Manuel Puigverd. Una actuació amb la companyia Biri Birom.
0: No t'ho perdis.
1: I a 8:15 del vespre, al Pati de l'Os, al Parc del Mau, està previst que comenci la revetlla de la Mare de Déu d'agost, amb música de ball, sopar popular i més tard l'actuació del grup de la banda del Cotxe Rojo i sessió de DJ Juan Esteban. A Tordera destacarem les primeres activitats de Festa Major, com per exemple demà divendres a la plaça de l'Ajuntament, el sopar de colles temàtic amb entrades ja exaurides, o el correfoc infantil que es farà a partir de les 10 del vespre des de la plaça de l'Església. A la plaça de l'Ajuntament, més tard, a 11:15, hi haurà actuació amb la Caset DJs amb la disco dels 80 fins als 2000. I acabarem parlant de les propostes culturals al municipi de Blanes. Aquesta nit, nova sessió del dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar serà a partir de 9:15 del vespre aquesta setmana amb l'actuació de Sweet Savage. I pels pròxims dies també destacarem que demà comencen les festes del barri de Mascremat amb diferents activitats, o que dissabte hi ha una nova edició de la caminada popular de la nit de Sant Bonós, amb sortida i arribada al passeig de mar, la sortida a 10:45 de la nit.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Doncs ja hi tornem a ser. Nova tarda per al de Gorra Express. Abans, però, deixa'm dir-te qui va guanyar el de Gorra Express d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades per anar als Ocine Blanes. Us preguntàvem sobre el nom de l'actriu protagonista de Mamma Mia. En aquest cas, era la coneguda i oscaritzada Meryl Streep. No hi va haver-hi cap mena de confusió i entre totes les respostes que vam rebre, doncs un guanyador, en Ginés Parra, que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I atenció, que aquesta tarda juguem per un premi exclusiu, una d'aquelles propostes per tota la família, i parlem de teatre de proximitat. Tornem a parlar del Micròmetre, aquesta sessió d'espectacles que es faran a Santa Susana el proper mes de setembre, en concret el 3, el 4, el 5, el 6, el 12, el 13, el 18 i el 19 de setembre. Diferents espectacles. Aprofito per comentar-te que encara queden entrades. Ho pots consultar tot a través del seu web www.festivalmicrometre.cat. Però nosaltres avui fem referència a un d'aquests espectacles, la Júlia i el Tauró. La Júlia i el Tauró és un espectacle de teatre familiar per tots els públics amb la coneguda companyia maresmenca Teatre al Detall. En concret, la Txell i en Xavi, d'aquí al costat, companyia Teatre al Detall de Calella, que en aquest espectacle incorporen també la seva filla, la Nora, tres grans artistes amb la Júlia i el Tauró. Una proposta que es farà el pròxim 18 de setembre a partir de 7:45 del vespre a la Masia Mas de Dalt. No us el podeu perdre perquè és la seva nova creació i cuiden tots els detalls. Això sí, algú de vosaltres hi anirà de franc si participa al de Gorra Express d'aquesta tarda, jugant amb la cultura palafrenca follenca. Us posarem a prova. Sabries dir-nos el nom dels dos gegants, el gegant i la geganta de Palafolls? Ara que s'aproxima la seva diada gegantera, fem-los un homenatge. Com es diuen els gegants de Palafolls? En joc una invitació doble per anar el 18 de setembre a veure la Júlia i el Tauró al Festival Micròmetre de Santa Susana.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM.
1: 24 hores amb tu.

Prop de 600 persones van viure l'eclipsi solar des del castell. L'esplanada del castell de Palafolls es va convertir ahir dimecres en un autèntic mirador astronòmic per seguir l'eclipsi solar, superant totes les previsions d'assistència. Tot i que s'esperava una bona acollida, l'esdeveniment va atreure finalment unes 600 persones, moltes de les quals provenien de poblacions veïnes com Malgrat o Tordera. L'activitat va començar a notar-se ben aviat perquè a partir de les 5 de la tarda ja hi havia els primers grups de persones fent cua per rebre les ulleres. El repartiment d'aquestes ulleres de protecció homologades es va començar a les 7 de la tarda i malgrat la gran afluència de públic va haver-hi per tothom que va anar a temps a buscar-les. L'eclipsi va començar a ser visible a partir de 7:45 del vespre. Tot i que cap al final de l'ocultació van aparèixer alguns núvols inesperats, els assistents van poder gaudir de l'espectacle. Un cop finalitzat el fenomen, l'ambient festiu va continuar amb un sopar a la fresca concorregut on la majoria dels presents van quedar-se a l'esplanada per gaudir de la nit al castell i també del concert acústic de l'artista local Pell Roja. I s'ha aprovat un nou projecte per millorar la franja contra incendis de Ciutat Jardí. L'Ajuntament ha donat llum verda a l'aprovació inicial d'un nou projecte per reduir la densitat de l'arbrat i realitzar l'estassada del sotabosc a la franja perimetral de la urbanització de Ciutat Jardí. Aquesta actuació, impulsada per la Diputació, té com a objectiu principal millorar la seguretat dels habitatges i també de les persones davant del risc d'incendis forestals. La nova planificació substitueix un projecte anterior que datava de l'any 2013. S'ha decidit renovar el pla per optimitzar-ne el seu efecte.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Doncs ja hi tornem a ser. Nova tarda per al de Gorra Express. Abans, però, deixa'm dir-te qui va guanyar el de Gorra Express d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades per anar als Ocine Blanes. Us preguntàvem sobre el nom de l'actriu protagonista de Mamma Mia. En aquest cas, era la coneguda i oscaritzada Meryl Streep. No hi va haver-hi cap mena de confusió i entre totes les respostes que vam rebre, doncs un guanyador, en Ginés Parra, que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I atenció, que aquesta tarda juguem per un premi exclusiu. Una d'aquelles propostes per tota la família, i parlem de teatre de proximitat. Tornem a parlar del micròmetre. Aquesta sessió d'espectacles que es faran a Sa Santa Susana el proper mes de setembre, en concret el 3, el 4, el 5, el 6, el 12, el 13, el 18 i el 19 de setembre. Diferents espectacles. Aprofito per comentar-te que encara queden entrades. Ho pots consultar tot a través del seu web www.festivalmicròmetre.cat. Però nosaltres avui fem referència a un d'aquests espectacles, La Júlia i el Tauró. La Júlia i el Tauró és un espectacle de teatre familiar per tots els públics amb la coneguda companyia maresmenca Teatre al Detall. En concret, la Txell i en Xavi, d'aquí al costat, companyia Teatre al Detall de Calella, que en aquest espectacle incorporen també la seva filla, la Nora, tres grans artistes amb la Júlia i el Tauró. Una proposta que es farà el pròxim 18 de setembre a partir de 7:45 del vespre a la Masia Mas de Dalt. No us el podeu perdre perquè és la seva nova creació i cuiden tots els detalls. Això sí, algú de vosaltres hi anirà de franc si participa al de Gorra Express d'aquesta tarda, jugant amb la cultura palafollenca. Us posarem a prova. Sabries dir-nos el nom dels dos gegants, el gegant i la geganta de Palafolls? Ara que s'aproxima la seva diada gegantera, fem-los un homenatge. Com es diuen els gegants de Palafolls? En joc una invitació doble per anar el 18 de setembre a veure La Júlia i el Tauró al Festival Micròmetre de Santa Susana.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra!

0: you, I guess you moved on really easily.
1: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: de l'Orde Express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Doncs ja hi tornem a ser. Nova tarda per al de Gorra Express. Abans, però, deixa'm dir-te qui va guanyar el de Gorra Express d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades per anar als Ocine Blanes. Us preguntàvem sobre el nom de l'actriu protagonista de Mamma Mia. En aquest cas, era la coneguda i oscaritzada Meryl Streep. No hi va haver-hi cap mena de confusió i entre totes les respostes que vam rebre, doncs un guanyador, en Ginés Parra, que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I atenció, que aquesta tarda juguem per un premi exclusiu. Una d'aquelles propostes per tota la família, i parlem de teatre de proximitat. Tornem a parlar del micròmetre. Aquesta sessió d'espectacles que es faran a Sa Santa Susana el proper mes de setembre. En concret, el 3, el 4, el 5, el 6, el 12, el 13, el 18 i el 19 de setembre. Diferents espectacles. Aprofito per comentar-te que encara queden entrades. Ho pots consultar tot a través del seu web www.festivalmicrometre.cat. Però nosaltres avui fem referència a un d'aquests espectacles, La Júlia i el Tauró. La Júlia i el Tauró és un espectacle de teatre familiar per tots els públics amb la coneguda companyia maresmenca Teatre al Detall. En concret, la Txell i en Xavi, d'aquí al costat, companyia Teatre al Detall de Calella, que en aquest espectacle incorporen també la seva filla, la Nora, tres grans artistes amb la Júlia i el Tauró. Una proposta que es farà el pròxim 18 de setembre a partir de 7:45 del vespre a la Masia Mas de Dalt. No us el podeu perdre perquè és la seva nova creació i cuiden tots els detalls. Això sí, algú de vosaltres hi anirà de franc si participa al de Gorra Express d'aquesta tarda, jugant amb la cultura palafollenca. Us posarem a prova. Sabries dir-nos el nom dels dos gegants, el gegant i la geganta de Palafolls? Ara que s'aproxima la seva diada gegantera, fem-los un homenatge. Com es diuen els gegants de Palafolls? En joc una invitació doble per anar el 18 de setembre a veure La Júlia i el Tauró al Festival Micròmetre de Santa Susana.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
9: per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del De Gorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. De Gorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
2: L'Agència de Salut Pública ha aixecat les restriccions i l'aigua de Majerreixac ja es considera apta pel consum. Després de setmanes amb la prohibició de beure o cuinar amb l'aigua de l'aixeta per un excés de PFAS, les darreres analítiques han confirmat que els valors es troben finalment dins dels límits legals. Aquesta mesura posa fi al servei de camions cisterna que s'instal·lava cada setmana per abastir els veïns de Majerreixac i d'altres sectors de Tordera. Tot i la millora general, la zona de Masmora es manté com l'única excepció a l'espera de rebre els resultats d'una tercera mostra que confirmi la normalitat del subministrament.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest dijous 13 d'agost del 2026. En tenim d'altres i les avancem ara mateix en titulars. Ahir, prop de 600 persones van assistir a l'observació de l'eclipsi solar al castell. L'esplanada es va transformar i dimecres en un gran mirador astronòmic que va plegar veïns del nostre municipi i de poblacions properes, com Malgrat o Tordera. Des de primera hora de la tarda es van formar cues per obtenir les ulleres de protecció homologades que finalment es van repartir a tothom que va acudir a temps, abans que el fenomen comencés a 7:45 del vespre. Malgrat l'aparició d'alguns núvols inesperats, cap al final de l'ocultació, els assistents van gaudir de l'espectacle en una jornada que va cloure amb un sopar a la fresca i un concert acústic. L'èxit de la convocatòria ha refermat el castell com un espai de convivència.

I seguirem parlant de cultura perquè la Comissió d'Agermanaments viatja a Aix-les-Thermes per reformar els vincles culturals. Una delegació palafollenca s'ha desplaçat aquesta setmana al municipi agermanat per participar activament en la seva festa i encarregar-se de la cuina popular durant 3 dies. El menú previst inclou plats tradicionals com la paella, la fideuà i la botifarra, servint com a eina d'intercanvi gastronòmic en una relació de reciprocitat històrica entre ambdues poblacions. L'estada compta també amb el suport de la colla castellera Els Maduixots, que faran diverses exhibicions per mostrar la cultura catalana en aquest entorn.

i facilita la intervenció dels serveis d'emergència en cas d'incendis forestals. L'expedient estarà en fase d'informació pública durant un mes abans que les obres sobre el terreny comencin previsiblement abans de principis de l'any vinent.

I pel que fa al temps, aquest serà un dijous sense canvis importants en una situació meteorològica que estarà dominada pel sol a tota la comarca amb teranyines de núvols alts que apareixeran durant el llarg del dia. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força aguadors, de component sud i sud-oest. La mar estarà arrissada a tota la costa de la comarca. Les temperatures es mantindran sense canvis, amb mínimes que aniran dels 20 als 25 graus i màximes que oscil·laran entre els 30 i els 33. A Palafolls hi haurà alguns núvols. Les temperatures màximes es mantenen en 30 graus i les mínimes en 20. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous 13 d'agost del 2026 i ho fem parlant d'una bona notícia, i és que l'aigua de Mas Reixac ja és apta pel consum. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha aixecat les restriccions sobre el consum de l'aigua de boca a la xarxa de Tordera després de les últimes tres analítiques setmanals que han confirmat que els valors de PFAS es troben per sota del llindar màxim permès. Aquesta mesura posa fi a setmanes de restriccions que han afectat diversos veïnats i urbanitzacions, incloent-hi Mas Reixac, o molts dels habitatges pertanyen al terme de Palafolls, però reben el subministrament de pous tordarencs. Tot i la millora general, la urbanització de Mas Mora continua sent l'única zona on l'aigua es manté declarada com a no apta. En aquest sector encara s'està a l'espera de rebre els resultats d'una tercera mostra que confirmin el retorn a la normalitat. Mentre duri aquesta situació, l'Ajuntament de Tordera mantindrà el subministrament alternatiu mitjançant camions cisterna i també el servei domiciliari per persones grans o dependents. La declaració de aptitud és una notícia molt esperada pels veïns de Mas Reixac, que des del passat mes de juliol han hagut de conviure amb la prohibició de beure o cuinar amb l'aigua de l'aixeta per un excés de PFAS, és a dir, compostos químics sintètics de lenta degradació. Durant aquest temps, els residents han hagut de dependre d'una cuba que s'instal·lava cada dijous al matí al carrer Ginestà. Aquesta situació havia generat un fort malestar entre el veïnatge. Moltes famílies havien denunciat que el límit de 4 garrafes de 8 litres per persona era insuficient per les necessitats diàries i criticaven també les dificultats que aquest sistema suposava per gent gran o sense vehicle propi. Malgrat que l'aigua es considera ja apta en gairebé tot el municipi, l'Ajuntament de Tordera informa que mantindrà controls periòdics durant les pròximes setmanes per vigilar l'evolució dels nivells en col·laboració amb Salut Pública. Paral·lelament, també continuen treballant en la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'estació de tractament d'aigua potable per garantir una solució permanent. I seguim amb altres qüestions, perquè prop de 600 persones van viure a l'eclipsi solar des del castell ahir. L'esplanada del castell es va convertir ahir dimecres en un autèntic mirador astronòmic per seguir l'eclipsi solar, superant totes les previsions d'assistència. Tot i que s'esperava una bona acollida, l'esdeveniment va treure finalment unes 600 persones, moltes de les quals provenien de poblacions veïnes com Malgrat o Tordera. L'activitat va començar a notar-se ben aviat, i és que a partir de les 5 de la tarda ja hi havia els primers grups de persones fent cua per rebre les ulleres. El repartiment de les ulleres de protecció homologades es va començar a les 7 de la tarda i, malgrat la gran afluència de públic, n'hi va haver-hi per tothom que va anar a temps a buscar-les. L'eclipsi va començar a ser visible a partir de 7:45 de la tarda, tot i que cap al final de l'ocultació van aparèixer alguns núvols inesperats. Tot i això, els assistents van poder gaudir de l'espectacle astronòmic. Un cop finalitzat el fenomen, l'ambient festiu va continuar amb un sopar a la fresca, bastant concorregut, on la majoria dels presents es van quedar a l'esplanada per gaudir de la nit al castell i al concert acústic de l'artista local Pell Roja. I seguim parlant de cultura, però en aquest cas de la comissió d'agermanaments que viatja a Aix-les-Thermes per reformar els vincles amb el poble agermanat. Una delegació de la comissió d'agermanaments de Palafolls s'ha desplaçat a la localitat francesa d'Aix-les-Thermes per participar activament en la seva festa. El viatge, que ha començat aquest mateix matí i que s'allargarà fins diumenge, té com a objectiu principal mantenir viu el vincle entre ambdós municipis a través de la gastronomia i l'intercanvi cultural. La tasca principal dels palafollencs a França és encarregar-se de la cuina durant 3 nits consecutives. El menú previst per aquesta edició

0: inclou una paella la primera nit, fideu a la segona i botifarra a l'última. El president de la Comissió d'Agermanaments, David Delgado, ha explicat que aquesta visita forma part d'una relació de reciprocitat fonamental per dur a terme aquest agermanament.
1: Estaremos cocinando el día 13 por la noche, o sea, mañana jueves, el viernes y el sábado. Y el domingo ya volvemos. El primer día vamos a hacer paella, el segundo fideuá y el tercero butifarras. Son unas fiestas que organizan ellos y las hacen, y entonces es una especie de compromiso. Nosotros vamos allí, luego ellos vuelven aquí, en fin. Si nosotros no fuéramos allí, ellos posiblemente no vendrían aquí, claro. Es de cajón casi.
0: Aquesta edició de la Festa Aix-les-Thermes compta també amb la presència de la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, que realitzaran exhibicions i actuacions al municipi per mostrar la cultura castellera en aquest entorn. Malgrat la continuïtat d'aquestes activitats, David Delgado ha aprofitat per fer una crida per trobar nous voluntaris que vulguin sumar-se a la comissió. Actualment el grup està format per unes 20 persones, però l'entitat es troba amb una manca de relleu generacional.
1: En principi, ja con el grupo que somos funcionaremos, O sea, que no seremos unos 20, pero siempre estamos ya con gente un poco grande, siempre hay algunos, y siempre hay además compromisos o historias que suceden en los que alguna persona o algunas pues no pueden venir. Entonces, si el grupo fuera más grande, primero eso, y segundo, que incluso la junta se debería cambiar, pero claro, si somos pocos y grandes ya todos, es más difícil. Si entraba gente, encantado por parte de todos.
0: Totes les persones interessades a formar-ne part o col·laborar-hi poden contactar amb qualsevol membre conegut del grup o demanar informació directament a l'Ajuntament per posar-se en contacte amb el president de l'entitat. I parlem d'altres qüestions, en aquest cas de medi ambient, perquè s'ha aprovat un nou projecte per millorar la franja contra incendis de Ciutat Jardí. L'Ajuntament ha donat llum verda a l'aprovació inicial d'un nou projecte per reduir la densitat de l'arbrat i realitzar l'estassada de sotabosc a la franja perimetral de Ciutat Jardí. Aquesta actuació, impulsada per la Diputació, té com a objectiu principal millorar la seguretat dels habitatges i de les persones davant del risc d'incendis forestals. Aquesta nova planificació substitueix un projecte anterior que datava de l'any 2013. Segons ha explicat la tècnica de medi ambient a l'Ajuntament de Palafolls, Maite Garrigós, s'ha decidit renovar el pla per optimitzar-ne el seu efecte.
2: S'ha aprovat novament, perquè ja en teníem un del 2013 que ens va redactar la Diputació de Barcelona. El que passa és que es va detectar que aquest projecte doncs tenia alguna mancança o alguna cosa que es podia millorar. Llavors Diputació ens ha tornat a generar un altre informe, un altre pla. Aquest pla s'ha aprovat ara i l'implantarem segurament a principis de l'any que ve.
0: Una de les novetats principals d'aquest nou disseny és que el traçat de la franja s'ha ajustat lleugerament per incloure parcel·les de titularitat municipal que fins ara quedaven fora. Garrigós destaca que, tot i que el canvi és subtil, permet guanyar terreny de protecció.
2: I aquest serà, doncs, una mica diferent el traçat de la franja respecte a la que teníem, una mica millor. El traçat de la franja ha canviat molt poquet, però amb la idea de que hi hagi més superfície de franja. Hi ha algunes parcel·les municipals interiors que s'han incorporat a la franja, per tant el treball serà més ample, més efectiu. Confiem que això sigui una millora en la protecció contra incendis de la urbanització.
0: El projecte preveu una inversió de 92.086 euros per la fase de primera intervenció, a la qual se sumaran 21.400 euros bienals pel manteniment posterior de la vegetació. Els treballs consistiran principalment en la poda de branques baixes, la tala selectiva d'arbres per reduir-ne la densitat i el desbrossament del sotabosc. S'estima que les obres tinguin una durada de 15 setmanes, tot i que el projecte ja ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local. El consistori preveu que la seva implantació real sobre el terreny terreny es produeixi a principis de l'any vinent, del 2027. Actualment el projecte es troba en fase d'informació pública durant un termini de 30 dies. Durant aquest temps, les persones interessades poden consultar l'expedient al Servei d'Urbanisme o a l'Etauler Municipal i presentar-hi al·legacions si ho consideren oportú.

És moment, com és habitual, d'obrir la nostra maroteca, l'espai en el qual repassem de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. Marxem primer cap al 2025, fa justament un any, quan van enxampar 6 adolescents entrant al castell de matinada i intentant manipular maquinària d'obra. Aquella matinada, les càmeres de seguretat instal·lades al castell van detectar 6 adolescents saltant-se la prohibició d'accedir-hi. Concretament, tal com es va poder observar en el vídeo de seguretat, els nois arribaven en patinet i després de fer algunes acrobàcies amb ell, decidien entrar al castell. Un cop a dalt, van llançar pedres al camí d'accés. Seguidament van intentar manipular la maquinària d'obra, tot i que sense èxit. Des de la regidoria de Governació es va explicar que es prendrien mesures pertinents. I des de Patrimoni van titllar els fets com actes delictius i van recordar que hi havia càmeres de seguretat que vigilen la zona. A les imatges enregistrades es veia bé qui eren les persones i s'estava investigant qui eren concretament per actuar-hi en conseqüència. El 2021, ja fa 5 anys, les ADF alertaven del perill que suposaria un incendi prop de les urbanitzacions maresmenques. Segons van explicar al seu web, els equips de prevenció i extinció d'incendis els preocupava molt tenir incendis a les urbanitzacions perquè tenien, i segueixen tenint, una alta densitat de població dispersa en xalets individuals envoltats de massa forestal. El Maresme, entre altres comarques, estaven a la llista de zones preocupants dels bombers de la Generalitat justament per la presència de gran nombre d'urbanitzacions envoltades de bosc. Segons les ADF, més enllà de la bellesa de viure prop del bosc i lluny del nucli urbà, calia ser conscient del que suposava en cas d'incendi. Per això aquella l'entitat recordava la necessitat de tenir el jardinet de vegetació, mantenir les distàncies entre arbres d'almenys 6 metres i evitar que les capçades es toquessin entre elles o que toquessin la façana dels habitatges. I finalment, fa 10 anys ja, el 2016, Plana recollia més de 18.000 euros per lluitar contra el càncer, superant el que havien recaptat l'any anterior. La Junta Local de Blanes de l'Associació Catalunya contra el Càncer va organitzar aquell cap de setmana dues jornades solidàries amb la finalitat de recaptar fons econòmics destinats a la investigació del càncer. Els diners obtinguts provenien de dos tipus de col·lecta. D'una banda, la que van dur a terme els voluntaris i voluntàries a peu de carrer amb un total de 8.276 euros i d'altra banda els 10.100 aportats directament a l'entitat per un conjunt de 187 empreses, establiments, botigues i institucions de Blanes i Rodalies. En total es van recollir 10.376 euros, una xifra que superava en 2.000 la que s'havien reunit les mateixes jornades l'any anterior, el 2015. Durant aquells dos dies en el recapte van participar prop d'un centenar de voluntaris i voluntàries de totes les edats que desinteressadament van encarregar-se d'explicar la iniciativa bé, passejant-se amb les guardioles amb mala recerca de donatius o bé atenent a una de les 8 taules repartides arreu del municipi.

0: I ara és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica. Avui, de nou, tampoc tenim el nostre company en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, però sí que tenim els companys del Servei Meteorològic de Catalunya. En aquest cas, escoltem-nos a veure quina és la previsió meteorològica d'avui. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Després de la jornada de l'eclipse d'ahir, que es va poder observar més nítidament a les comarques del sud i de Ponent, i no tant per algun ruixat i alguna tempesta que va haver-hi a les comarques del nord, doncs aquesta jornada de dijous es presenta més tranquil·la. Ens llevem amb un ambient en general força assolellat, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans, que aniran minvant al llarg del matí, també amb alguns estrats baixos, algunes boires a punts del nord de la Costa Brava, pràcticament al nord del Cap de Creus, i també d'altres cap al delta de l'Ebre, que també aniran minvant al llarg del matí. A partir de migdia, però, creixeran nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, on durant aquesta tarda no es descarta la possibilitat d'alguns ruixats. De fet, són bastant probables en l'àrea del Pirineu, però sobretot Prepirineu, interior de les comarques de Girona i nord de les de Barcelona. Tampoc creiem que descartar algun ruixat cap a la zona del port al llarg d'aquesta propera tarda. Avui, això sí, marcat per un ambient més càlid encara que no pas la jornada d'ahir, amb valors màxims de temperatura entre 35 i 39 graus a pràcticament tot l'interior i fregant els 40 a punts de Ponent i interior de la Vall de l'Ebre. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies.

I ara mateix el que fem abans d'acabar l'informatiu d'avui és repassar en titulars quines han estat les notícies del dia. Entre altres, hem parlat de Marrexac perquè l'Agència de Salut Pública ha aixecat ja les restriccions i l'aigua de Marrexac es considera apta pel consum. Després de setmanes amb la prohibició de beure o cuinar amb l'aigua de l'aixeta per un excés de PFAS, les darreres analítiques han confirmat que els valors es troben finalment dins dels límits legals. Aquesta mesura posa fi al servei alternatiu de camions cisterna que s'instal·la cada setmana per abastir els veïns d'aquesta urbanització i d'altres sectors de Tordera. Tot i la millora general, la zona de Masmora es manté com l'única excepció a l'espera de rebre els resultats d'una tercera mostra que confirmi la normalitat del subministrament. També avui hem parlat de l'eclipsi d'ahir i és que prop de 600 persones van assistir al castell per poder seguir tots junts l'eclipsi solar. L'esplanada del castell es va transformar ahir dimecres en un gran mirador astronòmic comunitari que va plegar veïns del nostre poble i també de poblacions properes com Malgrat o Tordera. Des de primera hora de la tarda es van formar cues per obtenir les ulleres de protecció homologades que finalment es van poder repartir a tothom que va acudir a temps abans que el fenomen comencés a 8:15 del vespre. Malgrat l'aparició d'alguns núvols inesperats cap al final de l'ocultació, els assistents van gaudir de l'espectacle en una jornada que va cloure amb un sopar a la fresca i un concert acústic.

I hem parlat d'altres qüestions també relacionades amb la cultura, perquè la Comissió de Germanaments viatja a Aix-les-Thermes per reformar els vincles culturals. Una delegació palafollenca s'ha desplaçat aquesta setmana al municipi agermanat per participar activament en la seva festa i encarregar-se de la cuina popular durant 3 nits. El menú previst inclou plats tradicionals com la paella, la fideuà i la botifarra, servint com a eina d'intercanvi gastronòmic en una relació de reciprocitat històrica entre ambdues poblacions. L'estada compta també amb el suport de la colla castellera Els Maduixots, que faran exhibicions per mostrar la cultura catalana en aquest entorn. Davant la manca de relleu generacional, des de l'entitat s'ha aprofitat per fer una crida a nous voluntaris que es vulguin sumar al projecte. I s'ha aprovat un nou projecte d'inversió per millorar la franja de protecció contra incendis a Ciutat Jardí. L'Ajuntament ha donat llum verda a una nova planificació impulsada per la Diputació de Barcelona per reduir la densitat de l'arbrat i netejar el sotabosc al perímetre de la urbanització. El projecte, que substitueix el pla de l'any 2013, ha ajustat el seu traçat per incloure diverses parcel·les municipals que fins ara quedaven fora de la zona de protecció. Amb una inversió inicial de més de 92.000 euros, l'actuació pretén optimitzar la seguretat dels habitatges i facilita la intervenció dels serveis d'emergència en cas de foc forestal. L'expedient està en fase d'informació pública durant un mes, abans, però, que les obres comencin sobre el terreny, previsiblement a principis de l'any vinent, del 2027.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 13 d'agost d'aquest 2026. Us ha acompanyat, com és habitual, Melina Morilla. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies i d'altres d'aquesta setmana i d'altres setmanes les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Recordem que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i també que tenim un canal de difusió a WhatsApp. Allà rebeu totes les notícies del dia ràpidament. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: La Comissió d'Agermanaments viatja a Aix-les-Thermes per reformar els vincles amb el poble agermanat. Una delegació de la Comissió d'Agermanaments de Palafolls s'ha desplaçat a la localitat francesa d'Aix-les-Thermes per participar en una espècie de festa major que celebren. El viatge, que ha començat aquest matí, s'allargarà fins diumenge i té com a objectiu principal mantenir viu el vincle entre ambdós municipis a través de la gastronomia i l'intercanvi cultural. La tasca principal dels palafollencs a França és encarregar-se de la cuina durant 3 nits consecutives. El menú previst per aquesta edició inclou una paella per la primera nit, fideuà per la segona i botifarra per l'última. El president de la Comissió d'Agermanaments, David Delgado, explica que aquesta visita forma part d'una relació de reciprocitat fonamental per l'agermanament entre els dos municipis.
1: Estaremos cocinando el día 13 por la noche, o sea, mañana jueves, el viernes y el sábado. Y el domingo ya volvemos. El primer día vamos a hacer paella, el segundo fideuá y el tercero butifarras. Son unas fiestas que organizan ellos y las hacen, y entonces es una especie de compromiso. Nosotros vamos allí, luego ellos vuelven aquí, en fin. Si nosotros no fuéramos allí, ellos posiblemente no vendrían aquí, claro. Es de cajón casi.
0: Aquesta edició de la Festa Aix-les-Thermes compta també amb la presència de la Colla Castellera de l'Almaresme i la Selva Marítima, els Maduixots, que realitzaran exhibicions i actuacions al municipi francès per mostrar la cultura castellera en aquest entorn. Malgrat la continuïtat d'aquestes activitats, David Delgado ha aprofitat per fer una crida per trobar nous voluntaris que vulguin sumar-se a la comissió. Actualment, el grup està format per unes 20 persones, però l'entitat es troba amb una manca de relleu generacional.
1: En principio, ya con el grupo que somos funcionaremos, ¿eh? O sea, que no seremos unos 20, pero siempre estamos ya con gente un poco grande, siempre hay algunos, y siempre hay además compromisos o historias que suceden en los que alguna persona o algunas pues no pueden venir. Entonces, si el grupo fuera más grande, primero eso, y segundo, que incluso la junta se debería cambiar. Pero claro, si somos pocos y grandes ya todos, es más difícil. Si entran gente, encantado por parte de todos.
0: Totes les persones interessades a formar-ne part o col·laborar-hi poden contactar amb qualsevol membre conegut del grup o demanar informació directament a l'Ajuntament per posar-se en contacte amb el president de l'entitat.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: L'aigua de Mas Reixac ja és apta pel consum. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha aixecat les restriccions sobre el consum de l'aigua de boca a la xarxa de Tordera després que les últimes tres analítiques setmanals hagin confirmat que els valors de PFAS es troben per sota del llindar màxim permès. Aquesta mesura posa fi a setmanes de restriccions que han afectat diversos veïnats i urbanitzacions, incloent-hi Mas Reixac, com molts habitatges pertanyen al terme de Palafolls, però reben el subministrament dels pous tordarencs. Tot i la millora general, la urbanització de Mas Mora continua sent l'única zona on l'aigua es manté declarada com a no apta. En aquest sector encara s'està a l'espera de rebre els resultats d'una tercera mostra que confirmi el retorn a la normalitat. Mentre duri aquesta situació, l'Ajuntament de Tordera hi mantindrà el subministrament alternatiu mitjançant camions cisterna i el servei domiciliari per persones grans o dependents. La declaració d'aptitud és una notícia esperada pels veïns de Mas Reixac que des del passat mes de juliol han hagut de conviure amb la prohibició de beure o cuinar amb l'aigua de l'aixeta per un excés de compostos químics sintètics de lenta degradació. Durant aquest temps, els residents han hagut de dependre d'una cuva que s'instal·lava cada dijous al matí al carrer Ginestar. Aquesta situació havia generat un fort malestar entre el veïnatge. Moltes famílies havien denunciat que el límit de 4 garrafes de 8 litres per persona era insuficient per les necessitats diàries i criticaven també les dificultats que aquest sistema suposava per la gent gran o sense vehicle. Malgrat que l'aigua ja es considera apta en gairebé tot el municipi, l'Ajuntament de Tordera mantindrà controls periòdics durant les pròximes setmanes per vigilar l'evolució dels nivells en col·laboració amb Salut Pública. Paral·lelament, el consistori continua treballant en la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'estació de tractament d'aigua potable per garantir una solució permanent. Així mateix, el govern tordarenc manté també la reclamació a l'Agència Catalana de l'Aigua perquè determini l'origen exacte d'aquests abocaments industrials que han compromès la qualitat de l'aigua durant tot aquest estiu.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 两黄一红金。
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
2: Hi, this is Britney Spears. It's John Bon Jovi.
1: Música, entreteniment i informació local.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.
2: ¿Cómo es que te amo así?

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: L'Agència de Salut Pública ha aixecat les restriccions i l'aigua de Marxac ja es considera apta pel consum. Després de setmanes amb la prohibició de beure-ho cuinar amb l'aigua de l'aixeta per un excés de PFAS, les darreres analítiques han confirmat que els valors es troben finalment dins dels límits legals. Aquesta mesura posa fi al servei de camions cisterna que s'instal·lava cada setmana per abastir els veïns de Marxac i d'altres sectors de Tordera. Tot i la millora general, la zona de Masmores manté com l'única excepció a l'espera de rebre els resultats d'una tercera mostra que confirmi la normalitat del subministrament.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest dijous 13 d'agost del 2026. En tenim d'altres i les avancem ara mateix en titulars. Ahir, prop de 600 persones van assistir a l'observació de l'eclipsi solar al castell. L'esplanada es va transformar i dimecres en un gran mirador astronòmic que va plegar veïns del nostre municipi i de poblacions properes, com Malgrat o Tordera. Des de primera hora de la tarda es van formar cues per obtenir les ulleres de protecció homologades que finalment es van repartir a tothom que va acudir a temps, abans que el fenomen comencés a 8:15 del vespre. Malgrat l'aparició d'alguns núvols inesperats, cap al final de l'ocultació, els assistents van gaudir de l'espectacle en una jornada que va cloure amb un sopar a la fresca i un concert acústic. L'èxit de la convocatòria ha refermat el castell com un espai de convivència.

I seguirem parlant de cultura perquè la Comissió d'Agermanaments viatja a Aix-les-Thermes per reformar els vincles culturals. Una delegació palafollenca s'ha desplaçat aquesta setmana al municipi agermanat per participar activament en la seva festa i encarregar-se de la cuina popular durant 3 dies. El menú previst inclou plats tradicionals com la paella, la fideuà i la botifarra, servint com a eina d'intercanvi gastronòmic en una relació de reciprocitat històrica entre ambdues poblacions. L'estada compta també amb el suport de la colla castellera Els Maduixots, que faran diverses exhibicions per mostrar la cultura catalana en aquest entorn.

I s'ha aprovat un nou projecte d'inversió per millorar la franja de protecció contra incendis a Ciutat Jardí. L'Ajuntament ha donat llum verda a una nova planificació impulsada per la Diputació de Barcelona per reduir la densitat de l'arbrat i netejar el sotabosc al perímetre de la urbanització. El projecte, que substitueix el pla que ja hi ha del 2013, ha ajustat el seu traçat per incloure diverses parcel·les municipals que fins ara quedaven fora de la zona de protecció. Amb una inversió inicial de més de 92.000 euros, l'actuació pretén optimitzar la seguretat dels habitatges i facilitar la intervenció dels serveis d'emergència en cas d'incendis forestals. L'expedient estarà en fase d'informació pública durant un mes abans que les obres sobre el terreny comencin previsiblement abans de principis de l'any vinent.

I pel que fa al temps, aquest serà un dijous sense canvis importants en una situació meteorològica que estarà dominada pel sol a tota la comarca amb teranyines de núvols alts que apareixeran durant el llarg del dia. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força aguadors, de component sud i sud-oest. La mar estarà arrissada a tota la costa de la comarca. Les temperatures es mantindran sense canvis, amb mínimes que aniran dels 20 als 25 graus i màximes que oscil·laran entre els 30 i els 33. A Palafolls hi haurà alguns núvols. Les temperatures màximes es mantenen en 30 graus i les mínimes en 20. Bona tarda, comencem.

0: En aquest sector encara s'està a l'espera de rebre els resultats d'una tercera mostra que confirmin el retorn a la normalitat. Mentre duri aquesta situació, l'Ajuntament de Tordera mantindrà el subministrament alternatiu mitjançant camions cisterna i també el servei domiciliari per persones grans o dependents. La declaració d'aptitud és una notícia molt esperada pels veïns de Marraixà, que des del passat mes de juliol han hagut de conviure amb la prohibició de beure o cuinar amb l'aigua de l'aixeta per un excés de PFAS, és a dir, compostos químics sintètics de lenta degradació. Durant aquest temps, els residents han hagut d'haver de prendre d'una cuba que s'instal·lava cada dijous al matí al carrer Ginestar. Aquesta situació havia generat un fort malestar entre el veïnatge. Moltes famílies havien denunciat que el límit de 4 garrafes de 8 litres per persona era insuficient per les necessitats diàries i criticaven també les dificultats que aquest sistema suposava per gent gran o sense vehicle propi. Malgrat que l'aigua es considera ja apta en gairebé tot el municipi, l'Ajuntament de Tordera informa que mantindrà controls periòdics durant les pròximes setmanes per vigilar l'evolució dels nivells en col·laboració amb Salut Pública. Paral·lelament, també continuen treballant en la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'estació de tractament d'aigua potable per garantir una solució permanent. I seguim amb altres qüestions, perquè prop de 600 persones van viure a l'eclipsi solar des del castell ahir. L'esplanada del castell es va convertir ahir dimecres en un autèntic mirador astronòmic per seguir l'eclipsi solar, superant totes les previsions d'assistència. Tot i que s'esperava una bona acollida, l'esdeveniment va treure finalment unes 600 persones, moltes de les quals provenien de poblacions veïnes com Malgrat o Tordera. L'activitat va començar a notar-se ben aviat i és que a partir de les 5 de la tarda ja hi havia els primers grups de persones fent cua per rebre les ulleres. El repartiment de les ulleres de protecció homologades es va començar a les 7 de la tarda i malgrat la gran afluència de públic n'hi va haver-hi per tothom que va anar a temps a buscar-les. L'eclipsi va començar a ser visible a partir de 7:45 de la tarda, tot i que cap al final de l'ocultació van aparèixer alguns núvols inesperats. Tot i això, els assistents van poder gaudir de l'espectacle astronòmic. Un cop finalitzat el fenomen, l'ambient festiu va continuar amb un sopar a la fresca, bastant concorregut, on la majoria dels presents es van quedar a l'esplanada per gaudir de la nit al castell i al concert acústic de l'artista local Pell Roja. I seguim parlant de cultura, però en aquest cas de la comissió de germanaments que viatja a Aix-les-Thermes per reformar els vincles amb el poble germanat. Una delegació de la comissió de germanaments de Palafolls s'ha desplaçat a la localitat francesa d'Aix-les-Thermes per participar activament en la seva festa. El viatge, que ha començat aquest mateix matí i que s'allargarà fins diumenge, té com a objectiu principal mantenir viu el vincle entre ambdós municipis a través de la gastronomia i l'intercanvi cultural. La tasca principal dels palafollencs a França és encarregar-se de la cuina durant 3 nits consecutives. El menú previst per aquesta edició inclou una paella la primera nit, fideuà la segona i botifarra a l'última. El president de la comissió de germanaments, David Delgado, ha explicat que aquesta visita forma part d'una relació de reciprocitat fonamental per dur a terme aquest agermanament.
1: Estaremos cocinando el día 13 por la noche, o sea, mañana jueves, el viernes y el sábado. Y el domingo ya volvemos. El primer día vamos a hacer paella, el segundo fideuá y el tercero butifarras. Son unas fiestas que organizan ellos y las hacen, y entonces es una especie de compromiso. Nosotros vamos allí, luego ellos vuelven aquí, en fin. Si nosotros no fuéramos allí, ellos posiblemente no vendrían aquí, claro. Es de cajón casi.
0: Aquesta edició de la Festa Aix-les-Thermes compta també amb la presència de la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, que realitzaran exhibicions i actuacions al municipi per mostrar la cultura castellera en aquest entorn. Malgrat la continuïtat d'aquestes activitats, David Delgado ha aprofitat per fer una crida per trobar nous voluntaris que vulguin sumar-se a la comissió. Actualment el grup està format per unes 20 persones, però l'entitat es troba amb una manca de relleu generacional.
1: En principi, ja con el grupo que somos funcionaremos, O sea, que no seremos unos 20, pero siempre estamos ya con gente un poco grande, siempre hay algunos, y siempre hay además compromisos o historias que suceden en los que alguna persona o algunas pues no pueden venir. Entonces, si el grupo fuera más grande, primero eso, y segundo, que incluso la junta se debería cambiar, pero claro, si somos pocos y grandes ya todos, es más difícil. Si entra la gente, encantado por

0: café de todos.
1: Totes les persones interessades a formar-ne part o col·laborar-hi poden contactar amb qualsevol membre conegut del grup o demanar informació directament a l'Ajuntament per posar-se en contacte amb el president de l'entitat. I parlem d'altres qüestions, en aquest cas de medi ambient, perquè s'ha aprovat un nou projecte per millorar la franja contra incendis de Ciutat Jardí. L'Ajuntament ha donat llum verda a l'aprovació inicial d'un nou projecte per reduir la densitat de l'arbrat i realitzar l'estassada de l'alçotabosc a la franja perimetral de Ciutat Jardí. Aquesta actuació, impulsada per la Diputació, té com a objectiu principal millorar la seguretat dels habitatges i de les persones davant del risc d'incendis forestals. Aquesta nova planificació substitueix un projecte anterior que datava de l'any 2013. Segons ha explicat la tècnica de medi ambient a l'Ajuntament de Palafolls, Maite Garrigós, s'ha decidit renovar el pla per optimitzar-ne el seu efecte.
2: S'ha aprovat novament, perquè ja en teníem un del 2013 que ens va redactar la Diputació de Barcelona. El que passa és que es va detectar que aquest projecte doncs tenia alguna mancança o alguna cosa que es podia millorar. Llavors Diputació ens ha tornat a generar un altre informe, un altre pla. Aquest pla s'ha aprovat ara i l'implantarem segurament a principis de l'any que ve.
1: Una de les novetats principals d'aquest nou disseny és que el traçat de la franja s'ha ajustat lleugerament per incloure parcel·les de titularitat municipal que fins ara quedaven fora. Garrigós destaca que, tot i que el canvi és subtil, permet guanyar terreny de protecció.
2: I aquest serà doncs, una mica diferent el traçat de la franja respecte a la que teníem, una mica millor. El traçat de la franja ha canviat molt poquet, però amb la idea de que hi hagi més superfície de franja. Hi ha algunes parcel·les municipals interiors que s'han incorporat a la franja, per tant el treball serà més ample, més efectiu. Confiem que això sigui una millora en la protecció contra incendis de la urbanització.
1: El projecte preveu una inversió de 92.086 euros per la fase de primera intervenció, a la qual se sumaran 21.400 euros bienals pel manteniment posterior de la vegetació. Els treballs consistiran principalment en la poda de branques baixes, la tala selectiva d'arbres per reduir-ne la densitat i el desbrossament del sotabosc. S'estima que les obres tinguin una durada de 15 setmanes, tot i que el projecte ja ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern local. El consistori preveu que la seva implantació real sobre el terreny es produeixi a principis de l'any vinent, del 2027. Actualment el projecte es troba en fase d'informació pública durant un termini de 30 dies. Durant aquest temps, les persones interessades poden consultar l'expedient al Servei d'Urbanisme o a l'Etauler Municipal i presentar-hi al·legacions si ho consideren oportú.

És moment, com és habitual, d'obrir la nostra maroteca, l'espai en el qual repassem de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. Marxem primer cap al 2025, fa justament un any, quan van enxampar 6 adolescents entrant al castell de matinada i intentant manipular maquinària d'obra. Aquella matinada, les càmeres de seguretat instal·lades al castell van detectar 6 adolescents saltant-se la prohibició d'accedir-hi. Concretament, tal com es va poder observar en el vídeo de seguretat, els nois arribaven en patinet i després de fer algunes acrobàcies amb ell, decidien entrar al castell. Un cop a dalt van llançar pedres al camí de seguidament van intentar manipular la maquinària d'obra, tot i que sense èxit. Des de la regidoria de Governació es va explicar que es prendrien mesures pertinents i des de Patrimoni van titllar els fets com actes delictius i van recordar que hi havia càmeres de seguretat que vigilen la zona. A les imatges enregistrades es veia bé qui eren les persones i s'estava investigant qui eren concretament per actuar-hi en conseqüència. El 2021, ja fa 5 anys, les ADF alertaven del perill que suposaria un incendi prop de les urbanitzacions maresmenques. Segons van explicar al seu web, els equips de prevenció i extinció d'incendis els preocupava molt tenir incendis a les urbanitzacions perquè tenien, i segueixen tenint, una alta densitat de població dispersa en xalets individuals envoltats de massa forestal. El Maresme, entre altres comarques, estaven a la llista de zones preocupants dels bombers de la Generalitat justament per la presència de gran nombre d'urbanitzacions envoltades de bosc. Segons les ADF, més enllà de la bellesa de viure a prop del bosc i lluny del nucli urbà, calia ser conscient del que suposava en cas d'incendi. Per això aquella l'entitat recordava la necessitat de tenir el jardinet de vegetació, mantenir les distàncies entre arbres d'almenys 6 metres i evitar que les capçades es toquessin entre elles o que toquessin la façana dels habitatges. I finalment, fa 10 anys ja, el 2016, Plana recollia més de 18.000 euros per lluitar contra el càncer, superant el que havien recaptat l'any anterior. La Junta Local de Blanes de l'Associació Catalunya contra el Càncer va organitzar aquell cap de setmana dues jornades solidàries amb la finalitat de recaptar fons econòmics destinats a la investigació del càncer. Els diners obtinguts provenien de dos tipus de col·lecta. D'una banda, la que van dur a terme els voluntaris i voluntàries a peu de carrer amb un total de 8.276 euros i d'altra banda els 10.100 aportats directament a l'entitat per un conjunt de 187 empreses, establiments, botigues i institucions de Blanes i Rodalies. En total es van recollir 10.376 euros, una xifra que superava en 2.000 la que s'havien reunit les mateixes jornades l'any anterior, el 2015. Durant aquells dos dies en el recapte van participar prop d'un centenar de voluntaris i voluntàries de totes les edats que desinteressadament van encarregar-se d'explicar la iniciativa B, passejant-se amb les guardioles en mala recerca de donatius o bé atenent a una de les 8 taules repartides arreu del municipi.

0: I ara és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica. Avui, de nou, tampoc tenim el nostre company en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, però sí que tenim els companys del Servei Meteorològic de Catalunya. En aquest cas, escoltem-nos a veure quina és la previsió meteorològica d'avui. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Després de la jornada de l'eclipse d'ahir, que es va poder observar més nítidament a les comarques del sud i de Ponent, i no tant per algun ruixat i alguna tempesta que va haver-hi a les comarques del nord, doncs aquesta jornada de dijous es presenta més tranquil·la. Ens llevem amb un ambient en general força assolellat, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans que aniran minvant al llarg del matí, també amb alguns estrats baixos, algunes boires a punts del nord de la Costa Brava, pràcticament al nord del Cap de Creus, i també d'altres cap al delta de l'Ebre, que també aniran minvant al llarg del matí. A partir de migdia, però, creixeran nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, on durant aquesta tarda no es descarta la possibilitat d'alguns ruixats. De fet, són bastant probables en l'àrea del Pirineu, però sobretot Prepirineu, interior de les comarques de Girona i nord de les de Barcelona. Tampoc creiem que descartar algun ruixat cap a la zona del port al llarg d'aquesta propera tarda. Avui, això sí, marcat per un ambient més càlid encara que no pas la jornada d'ahir, amb valors màxims de temperatura entre 35 i 39 graus a pràcticament tot l'interior i fregant els 40 a punts de Ponent i interior de la Vall de l'Ebre. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies.

I ara mateix el que fem abans d'acabar l'informatiu d'avui és repassar en titulars quines han estat les notícies del dia. Entre altres, hem parlat de Marrexac perquè l'Agència de Salut Pública ha aixecat ja les restriccions i l'aigua de Marrexac es considera apta pel consum. Després de setmanes amb la prohibició de beure o cuinar amb l'aigua de l'aixeta per un excés de PFAS, les darreres analítiques han confirmat que els valors es troben finalment dins dels límits legals. Aquesta mesura posa fi al servei alternatiu de camions cisterna que s'instal·lava cada setmana per abastir els veïns d'aquesta urbanització i d'altres sectors de Tordera. Tot i la millora general, la zona de Masmora es manté com l'única excepció a l'espera de rebre els resultats d'una tercera mostra que confirmi la normalitat del subministrament. També avui hem parlat de l'eclipsi d'ahir i és que a prop de 600 persones van assistir al castell per poder seguir tots junts l'eclipsi solar. L'esplanada del castell es va transformar ahir dimecres en un gran mirador astronòmic comunitari que va plegar veïns del nostre poble i també de poblacions properes com Malgrat o Tordera. Des de primera hora de la tarda es van formar cues per obtenir les ulleres de protecció homologades que finalment es van poder repartir a tothom que va acudir a temps abans que el fenomen comencés a 8:15 del vespre. Malgrat l'aparició d'alguns núvols inesperats cap al final de l'ocultació, els assistents van gaudir de l'espectacle en una jornada que va cloure amb un sopar a la fresca i un concert acústic.

I hem parlat d'altres qüestions també relacionades amb la cultura, perquè la Comissió d'Agermanaments viatja a Aix-les-Thermes per reformar els vincles culturals. Una delegació palafollenca s'ha desplaçat aquesta setmana al municipi agermanat per participar activament en la seva festa i encarregar-se de la cuina popular durant 3 nits. El menú previst inclou plats tradicionals com la paella, la fideuà i la botifarra, servint com a eina d'intercanvi gastronòmic en una relació de reciprocitat històrica entre ambdues poblacions. L'estada compta també amb el suport de la colla castellera Els Maduixots, que faran exhibicions per mostrar la cultura catalana en aquest entorn. Davant la manca de relleu generacional, des de l'entitat s'ha aprofitat per fer una crida a nous voluntaris que es vulguin sumar al projecte. I s'ha aprovat un nou projecte d'inversió per millorar la franja de protecció contra incendis a Ciutat Jardí. L'Ajuntament ha donat llum verda a una nova planificació impulsada per la Diputació de Barcelona per reduir la densitat de l'arbrat i netejar el sotabosc al perímetre de la urbanització. El projecte, que substitueix el pla de l'any 2013, ha ajustat el seu traçat per incloure diverses parcel·les municipals que fins ara quedaven fora de la zona de protecció. Amb una inversió inicial de més de 92.000 euros, l'actuació pretén optimitzar la seguretat dels habitatges i facilita la intervenció dels serveis d'emergència en cas de foc forestal. L'expedient està en fase d'informació pública durant un mes, abans, però, que les obres comencin sobre el terreny, previsiblement a principis de l'any vinent, del 2027.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 13 d'agost d'aquest 2026. Us ha acompanyat, com és habitual, Melina Morilla. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies i d'altres d'aquesta setmana i d'altres setmanes les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Recordem que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i també que tenim un canal de difusió a WhatsApp. Allà rebeu totes les notícies del dia ràpidament. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que...

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

item. Sin 7.7 FM. Radio Palafolls.